0: de hobby, no? Però que després vulguis fer-ne algun, sí, amb la teva parella. Aquí, si es planteja com que sigui tot l'estiu o totes les vacances separats, és a dir, és com vacances de la feina i de la parella, no? Una mica. Clar, aquí jo crec que és allò típic, i ara ho comenteu, però jo llenço el tema com que en dir, en su cabeza es espectacular. És a dir, sobre la teoria és fantàstic. A la pràctica veig molt complicat que això a la llarga no suposi banyes o suposi històries. Com ho veieu, bueno, Marta?
1: Jo crec que sí, que és complicat, això.
0: Sí.
1: Perquè, clar...
2: No, bueno, jo és que he fet Solomun.
0: Tu has fet molt Solomuns.
2: Jo he fet algunes vegades, sí que... Però, perquè, clar, tot s'ha de veure. Hi ha una qüestió que és... quan a tu t'agrada molt viatjar i a la teva parella no li agrada
0: clar,
2: viatjar.
0: T'entenc.
2: O quan tu tens moltes ganes d'anar a un destí i saps que la teva parella no voldrà anar.
0: Clar, clar, clar. No, jo això ho entenc.
1: Però és diferent,
0: eh?
1: Jo crec. Això és una
0: sí,
1: cosa...
0: Jo crec que això
1: no
0: és diferent.
1: No és una cosa que tu fas habitualment, sí, sinó que ho fas perquè pues, vols anar... I penso
0: és que
1: jo,
0: jo crec que aquí va més en el sentit de tu a Boston i jo a Califòrnia.
1: Això mateix.
0: En el,
1: jo
0: en el cas...
1: Ho entenc i ho he fet també perquè també he anat sola amb a llocs, eh? Vull dir que no... Però no per Solomun, sinó...
0: Sí. Jo el cas del que explica el David ho entenc perfectament.
1: Jo també,
0: com
1: jo
0: ho
1: també.
0: Feu, sí, perquè, sí. És a dir, si una de les dues persones vol viatjar, és que és el que els dos voleu, en aquest cas. Saps què vull dir?
1: Clar.
0: Les dues persones volen el mateix. Allò aquí veig més en lloc de dir no, perquè així no ens enfadem, així no discutim.
2: Ah, això és una altra qüestió
0: clar,
2: molt diferent.
0: Aquí és on jo vaig, clar. Aquí és on jo vaig. És a dir...
1: Això que ens has posat...
0: Clar.
1: És una mica el rotllo aquest, no?
0: De, sí.
1: Oh, mira, saps què? Això és una
0: sí,
1: manera de
0: sí, descanso, sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Viuda, no viuda.
0: Sí. No, com aquella que deia, no, jo con las amigas, tal. No, jo, sí. Si estigués de parella amb aquella persona, també voldria que s'anés amb les amigues, perquè mare meva tenia la sensació de que no callava ni sota l'aigua. Però vull dir que... clar, aquí, és a dir, això és una trampa al solitari, eh? És el que hauríem de preguntar. És a dir, és un d'allò per dir, mira, així... és a dir, buscar el contrari del que sempre surt, les estadístiques de a l'estiu, al tornar de vacances, és quan més es separa la gent, quan més divorcis hi ha, quan no sé què, perquè la gent se n'adona que no està bé junta. No, escolti, això ja ho havia de saber abans de les vacances.
1: Clar, clar.
0: Això en el dia a dia ja es veu, no?
1: Estic d'acord. Això no és algo que sorgeix així perquè és verano i perquè, mira, m'ha donat el punt.
0: Sí, sí.
1: Ja ho arrosseguem de temps, no?
0: Exacte. Jo crec que aquest és el problema i que possiblement això va molt lligat a que ara estem amb una tendència claríssima a el que podríem dir de que s'ha normalitzat les separacions, s'han normalitzat o fins i tot quasi posat de moda el que la gent ara surti, no? Els nous singles que en diuen, no? Els singles abans eren les cançons sueltes de l'LP. Ara els singles és doncs la gent, clar, la gent que vol anar a tots els festivals, que vol anar a d'allò, que hoy estoy con este, que ahora estoy con la otra persona,
1: clar.
0: I con el de más allá.
2: Que van a la casita.
0: Que van a la casita, que mouen el cucu, i llavors, pues, clar, és un no parar. I llavors la gent el que vol és això, en veritat. I llavors, clar, l'altre pues, és que és com que fa molta més... Fa molta més mandra, no? Bueno, perquè implica més responsabilitat i menys diversió. I la gent cada cop vol més diversió i menys mal de caps. Això és evidentíssim. I s'està associant al fet de tenir la parella o el matrimoni com molts mal de caps i poca diversió, no? És a dir, a la que ja entra la rutina i, pues, lògicament, aquell d'allò del principi ja no hi és, doncs la gent ho vol viure constantment. Dic en general, eh? Després, evidentment, com amb tot, hi ha seccions. Jo això ho volia ajuntar amb un altre tema, una notícia que m'ha cridat l'atenció. Diu, insòlita proposta en Suècia, un concejal de la ciutat sueca de... Bueno, una ciutat sueca, perquè posa Overtonea, però...
1: Sí. De consonants impronunciables.
0: Hi ha molts punts i una espècie de rodonetes a sobre algunes vocals que no sóc capaç de deixar. Diu, genera polèmica tras proponer que los empleados públicos, no públicos, públicos, sí, tengan un receso laboral destinado a mantener

0: relaciones sexuales con sus parejas. La iniciativa fue impulsada por el político Per Erik Muskos, quien aseguró que busca mejorar la calidad de vida y fortalecer, madre mía, las relaciones personales de los trabajadores. Claro, aquí Sorca ha dit lo de con sus parejas, perquè si no, diu, no, és per unir al equip, és un team building, saps, que es diu? Carai, i tant. Sí, diu, sí, según sí. explicó un funcionario, muchas parejas no encuentran tiempo para compartir intimidad debido a las obligaciones diarias, el trabajo, actividades familiares. Actualmente los empleados municipales ya cuentan con tiempo destinado a ejercicios físicos y actividades recreativas. Que una mica ya englobaría això, seria, seria un exercici físic amb una finalitat recreativa, no?
1: Claro.
0: Por lo que Muskos considera que este tipo de pausa también, ¿cómo anava? Es que me he perdido. También podría beneficiar el bienestar emocional. Diu, la propuesta surge además en medio de la preocupación por la baja natalidad, aquí es veu, y el envejecimiento poblacional en pequeñas ciudades del norte de Suecia. Hovedstaden, ubicada cerca de la frontera con Finlandia, claro, imagina't, pierde habitantes de forma constante y muchos jóvenes abandonan la ciudad tras terminar sus estudios. Aunque la idea generó críticas y burlas, el concejal confía que será debatida oficialmente en la cama. Ah, no, en los próximos meses.
1: Para un git rodó.
0: Sí, una cama redonda, para acabar de definirlo, ¿eh? Sí. Digo, esto lo vamos a decidir en pelotas, ¿sabes qué voy a decir? Y todos con todos. No, nos reunimos y hacemos un retiro, ¿eh? Ahora es famoso los retiros, eso de los retiros. Sí. Pues es faran un retiro para acabar de decidir.
1: Virtual,
0: Sí, bueno, y carnal, més aviat que virtual, en aquest cas. ¿Com ho veieu? És un tema molt... No ho sé, molt complicat. Els hi habilitaran unes zones, és on tens per anar a casa i
2: jo
0: fer
2: això? Jo només dic que, en aquest cas, sempre es pensa en els funcionaris.
0: Sí, senyor.
2: Mai en l'empresa privada. Per què no ho fan també per l'empresa privada, això?
0: Clar. Sí, estic d'acord, bé, clar. Aquesta gent els hi paguem entre tots, perquè forniquin, amb perdó. Vull dir, clar, no, els estem pagant la pausa. La pausa perquè tinguin traca-traca, els estem pagant tots, clar. Això va així.
1: Vosaltres us en recordeu de la casita blanca?
0: Sí.
1: Bueno, està la casita del Bot Boni, però la casita blanca...
0: Sí, no, la casita blanca estava allà, sí,
1: doncs,
0: tant.
1: Jo me'n recordo quan jo vaig treballar al grup Recoletos, van fer un reportatge dels bars aquests que estaven oberts al matí, perquè els bars que hi havia a prop de Francesc Macià, hi havia molts bars d'aquests de noies, i obrien a les 8 del matí.
0: Imagina't.
1: I a les 8 del matí estaven plens.
0: Imagina't.
1: Mm-hmm. Sí, tal qual, eh? I la casita blanca, doncs, el periodista que va fer el reportatge, va anar a la casita blanca, i la casita blanca, a l'hora de migdia, la gent deia, me'n vaig a dinar no sé on, amb no sé qui. I s'anaven no sé qui, però no a dinar.
0: Val. Entens? Vols dir que menjaven, però no posaven el plat a taula, eh?
1: Efectivament.
0: Molt bé. T'ho imagina't, eh? Feien reunions també, a la casita blanca. Es tancaven... Bueno, sempre s'ha dit que el Bernabéu, que és la Casa Blanca en aquest cas, no?
1: Sí.
0: Doncs es fan reunions, es decideixen també coses al palco. En aquest cas es decidien unes altres coses, no? A la casita blanca. Sí. Imagina't, eh?
1: Uh-huh.
0: És impressionant aquest tema, no? Vull dir que,
1: sí,
0: no
1: que,
0: sé.
1: Que és algú que més o menys sempre... Home, evidentment això no està pagat per l'empresa, però sí que, bueno, és algo que la gent ha aprofitat aleshores. Lo de les 8 del matí era una cosa, jo, em semblava una cosa, vamos, la gent, quin humor. Bueno.
0: Sí. No, és espectacular.
1: Es trobava ja amb la persona que volia i...
0: Sí, ale. Sí. I alegria, eh?
1: Tinc una reunió.
0: Sí, clar.
1: De 8 a 11 tinc una reunió.
0: Sí, tinc una reunió, mare meva. Doncs, i tant que es reuneixen. Perquè aquesta no... No, avui no et costa anar a treballar, no! Avui vaig amb ganes a treballar. Sí, clar, t'ho imagina't,
1: Avui he dormit molt bé,
0: sí.
1: Molt tonificat.
0: Sí. Avui estàs de més bon humor, t'ha anat bé la feina. Sí, clar.
1: Estic molt cansat, eh? Molt cansat.
0: No, clar. En fi, hi ha gent que es buida la feina, eh?
1: Tot el dia, reunions, horrible.
0: Sí, no, ja s'entén perfectament. Bueno, En fi, són les coses que diem, com

0: tot va...
1: Li podem donar idees també al suec.
0: Sí, sí, els suecs es fan el suec, eh? Després, si li pregunten això, es fan els suecs al final. Bueno,
1: és... El fet que fa... perquè això està a prop de Finlàndia, no?
0: Sí, sí, la part de Suècia tocant a Finlàndia.
1: Hi ha un fred que no pela, no?
0: No, no, fa un fred que se la... Perdó, que se la pela. Sí, ja m'enteneu. Vull dir...
1: Ja ho he vist per això, eh?
0: Sí, sí, no, no, ja és això, ja.
1: Sabia que ho diria.
0: No, home, és que a veure... No, no, m'ho has posat molt fàcil, això,
1: posat?
0: Marta. Sí.
1: Amb safata.
0: Sí, sí, plata. Totalment, totalment. Bueno, el tema és aquest, no? Que realment és... bueno, és... són aquests temes, no, del que es fa teòricament de portes en fora, el que es diu, a vegades són idees de bomber, aquestes d'això, perquè hi haurà qui, clar, i qui no tingui parella, que li donaran uns bonus pel Tinder o alguna cosa, saps? No ho sé.
1: Una mina inxable.
0: Exactament, exactament. Tindran allò un... No ho sé, una revista.
1: Un bateniño.
0: Sí, exacte.
2: Bueno, vés a saber que ara amb el tema de com avancen els robots...
0: Sí, sí.
2: Que no tinguin alguna idea una mica ben avançada,
0: jo
2: saps?
0: Jo et dic una
2: amb
0: cosa,
2: tecnologia, intel·ligència artificial.
1: Tota la raó, David.
0: Això estem a tres telediarios, que sigui així, eh? O sigui, les parelles del futur...
1: L'altre dia vaig veure una desfilada de japonesos, que sortia la model i després sortia un robot al costat.
0: Sí, sí.
1: Vestit.
0: Sí, sí. Ah, oh, no. Pues... ja et dic jo que això estem a dos telediarios, de que a més aquests robots sempre et donen la raó, cosa que la teva parella no. clar, vull
1: això
0: dir que...
1: Això val pel...
0: Sí, no, és que això
1: el
0: funciona
1: single
0: així.
1: Moon i també...
2: I t'emportes el robot.
0: Clar, t'emportes el robot al single moon. I ja ho tens,
1: Molt bé, t'acompanyo. Mira, David Morales, no tindries problemes. Tu, de
2: exacte. Sí, no, sí. A mi no em ve de gust anar allà. No... Val, cap problema, m'emporto el robot.
0: Sí, sí. No, està
1: clar. El cotxe i apa.
0: No, i ja ho tens, no, està molt bé. Anem a escoltar més testimonis que hem anat aportant al grup de Dimecraus i que volíem compartir. No sé si perquè ja que ho havíem vist ho volíem compartir amb tots vosaltres. Escoltem.
3: Odio el verano. ¿A quién le gusta el verano? O sea, para empezar, sudas. Sudas todo el rato tienes calor, no puedes salir a la calle a menos que sean las 8 o 9 de la noche porque si no te arde la piel. Y me dirás, no, pues ves a la playa, no, pues ves a la piscina. ¿Cómo se nota que no trabajas? He intentado ir a la playa, pero hay varias cosas, varios factores que no me dejan disfrutar del mar Mediterráneo. Si voy, me toca lavar el pelo y me dirás, no, pues recógete el pelo, no te lo laves. Es que contra más quieras no hacer algo, la ola te rebasa, te atrapa, te revuelca entre la arena, entre el agua, se te pone el pelo hecho un estropajo que ya te lo tienes que lavar. Cada vez que vas a la playa te tienes que lavar el pelo, se me estropea el pelo, más dinero en peluquerías, es una ruina. Luego te tumbas a tomar el sol. Justamente el día que vas a la playa a tomar el sol, ese día va a hacer aire. Ese día va a hacer aire, lo tengo comprobadísimo. Todo el aire, luego la arena, que viene un niño corriendo, te mete la arena dentro de la toalla, la gente chillando, la sombrilla se te...
0: El vídeo dura moltíssim.
2: És una mica intensita aquesta noia.
0: Mira, jo et dic una cosa, el que diu teòricament té raó, però prefereixo l'estiu escoltar-la a ella.
1: Sí.
0: Perquè m'estava... m'estava agobiant. A més, és d'aquells vídeos, que això ho haureu vist, que com que no és capaç de mantenir el discurs com qualsevol persona normal, ha d'anar fent pauses. I es veu perfectament com va fent pauses per seguir... I això em posa histèric, perquè quan es veu que has anat parant el vídeo per anar ficant més conceptes, és que no ets capaç ni de transmetre una idea. Cosa que, Marta, com a experts en comunicació i en narrativa, això és inconcebible. És a dir, que hagis d'anar fent pauses.
1: La Nereïta no és molt... No té molt de jums, la Nereïta.
0: Bueno, vull dir... En fi, que està bé fer una mica de gràcia, però si la tens.
1: Sí. No, però si no la tens... La primera frase i ja està.
0: Exactament. No, i que el concepte és...
1: No m'agrada el verano, que calor, no sé què...
0: Sí,
1: no,
0: no home, i fer una mica... Però llavors fes més exageracions, sigues més divertit. Però aquí tornem al mateix a un concepte que hi ha de què volem transmetre, no? I això a nivell de comunicació és una cosa que jo sempre explico. Què vols transmetre? perquè molts cops transmetem de forma equivocada. Volem transmetre, jo això ho veig molt a l'estiu, en les fotografies que es comparteixen per Instagram. Què vols transmetre? Que estàs bé? O estàs intentant transmetre, mira que figura tengo, mira que cuerpo tengo, mira que ropa m'he comprado... Saps? No sabem ben bé el que estem comunicant. I aquesta noia, si simplement vol fer riure, no necessita anar tan maquillada, no necessita anar ben pentinada,

0: tan exhibicionistes pel que són les xarxes socials que perdem l'essència del missatge.
1: Jo crec que molta gent ho fa per un impuls, perquè veu que els altres expliquen més o menys bé, tenen un relat amb un fil conductor que fan bé, i aquesta diu, jo voy a ser menos? No.
0: Pues estic molt d'acord.
1: Soy muy simpática, porque conmigo se ríe todo el mundo.
0: Estic molt d'acord. Però es riu todo el mundo que et coneix, perquè, saps? Però això no vol dir... David, que és una mica això que dèiem?
2: Però, a més, fixeu-vos que el que transmet... aquí, a la ràdio, no l'hem vista. Jo ja havia vist el vídeo prèviament, però a la ràdio no l'hem vista.
0: Correcte.
2: Amb la veu, l'únic que ens transmet és negativitat.
0: Estic d'acord.
2: Quan fas un vídeo en el que vols expressar humor, amb la veu no has de transmetre aquesta negativitat.
0: Totalment d'acord.
2: Has de transmetre la negativitat, però amb gràcia.
0: Sí,
2: i donar-li unes entonacions que li donin gràcia al que estàs
1: dient. El punt aquest divertit, no?
2: En aquest cas, el que ens està transmetent és agòbio.
0: Sí.
1: Totalment.
0: No, és així.
2: Tu, quan, suposo que els nostres oients, quan ho han sentit, més enllà de trobar que, bueno, en algun punt puc estar d'acord, però perquè estic agobiat per aquesta calor, no amb aquest punt de diversió i d'entreteniment, que és el que pretén ell amb el vídeo. Per tant, li falta no només preparar-se millor els temes a l'hora de preparar el vídeo, sinó també preparar una mica l'actuació.
1: Li falta gràcia.
0: Sí, totalment d'acord. I crec que és interessant perquè el que ens passa a les xarxes socials és que hem empoderat la facilitat per comunicar. És a dir, tenim més fàcil que mai el poder comunicar qualsevol cosa. Però, un, no tot ha de ser comunicable, i dos, no tothom és capaç de comunicar bé.
1: No ho sap fer.
0: Clar, llavors, el que ha dit la Marta, David, jo ho trobo molt interessant, que ha dit el fet de dir que és un impuls degut de fer. Home, si els altres ho fan, perquè jo també ho puc fer, perquè sembla fàcil.
1: La mona que soy y lo...
0: Clar,
1: que tengo.
0: Clar, evidentment, quan algú té facilitat per parlar, pot semblar fàcil des de fora, sí, perquè fàcil és... parlar és gratis, però no fàcil.
1: No,
0: llavors, clar, el
1: tu
0: problema...
1: ho dic sempre jo.
0: Clar,
1: llavors... totalment d'acord amb tu.
0: Clar, llavors el problema és que sembla que tothom, si va deixant pocs espais, que dic jo, doncs mira, és espavilat. No, és insufrible, el millor que t'està explicant, no? O no té gràcia, o és inconex, o es repeteix els conceptes. Els que parlem, els mitjans, portem molts anys fent-ho i preparant-nos per poder-ho fer. Si ho fem més o menys decent, ens pot semblar fàcil, però no ho és. Llavors el problema és que hi ha molta gent que es pensa que sí. I llavors aquí hem donat masses micros al que abans, em perdó, no ho dic per aquesta noia ni per cap altra, però el que tota la vida hi ha hagut el tonto del pueblo, ara li hem donat micro, i aquest és el problema.
2: Hi ha una cosa que hem de reclamar i que s'ha perdut, i en aquests vídeos és una cosa que és evident, perquè volen fer una cosa molt picadeta, amb moltes idees... Els silencis. S'han perdut els silencis, i els silencis són molt importants.
0: I tant.
2: Per la persona que parla i per la persona que està escoltant. Perquè pugui entendre bé el que l'estàs dient, perquè pugui assimilar tot el que li estàs explicant, i perquè moltes vegades un silenci parla molt més i diu molt més que no pas 20.000 paraules.
1: És més eloquent.
0: El que passa, David, és que, i tu que et toca fer locucions, que, per exemple, a la ràdio potser no tant, però quan estàs locutant, per exemple, doncs un audiollibre o el que sigui, o un curs o el que sigui, les pauses són molt importants, les inflexions, evidentment, però a tu et pot sortir natural o ens surt natural a nosaltres perquè ja hem crescut escoltant aquestes pauses i aquestes inflexions i les motivacions de per què diem les coses d'una forma o d'una altra. Però ara està creixent una generació que ja ha crescut veient aquests vídeos picats, que no tenen pauses, que les retallen. No és que parlin de pressa, sinó que les retallen en l'edició, perquè no hi hagi ni una dècima de segon de silenci. Amb la qual cosa, el no haver les pauses naturals, s'acostumen a aquest ritme. I com que després tothom diu no, que tenga ritmo, que tenga tant... Sí, bueno, escolti, però... si vostè encén i apaga l'interruptor 50 cops, el que fa és posar-me nerviós, no? No m'està comunicant res, no? Llavors el problema és aquest, que tothom segueix l'escola del que ha vist i del que ha escoltat. Nosaltres vam créixer escoltant gent que era meravellosa, fent ràdio, parlant, recitant, i això fa que

0: tu vulguis seguir aquells codis que no són, no són gratuïts, són perquè és la millor forma de comunicar, com molt bé deies. I llavors el problema és que ara han crescut amb uns altres referents, com poden ser, per exemple, segons quins youtubers, que no tenen filtre, que no saben expressar-se correctament. Llavors, com que per ells ja és habitual això, doncs a l'hora de fer els vídeos els fan emulant aquella gent. Perquè igual aquesta, senyor, aquesta senyoreta no ha escoltat ràdio en sa vida.
1: No, inclús, inclús el David Morales, alguna vegada ho he comentat, els doblatges tampoc són... Ara tampoc la gent sap doblar bé.
0: Bueno, però més que això jo crec que és que... Però és més que això, jo crec, David, que és el problema de com et demanen els clients que siguin les coses, que a vegades ja no és el que seria el que un professional faria. Més que els doblatges siguin dolents, jo crec que el problema és que...
1: No, però és que jo torno perquè, clar, com que la gent està acostumada a qualsevol cosa val, doncs bueno... Una mica... Jo penso que és una mica tot un revoltum aquest que s'ha creat una mica amb tota aquesta gent que no parla bé, clar.
2: Tenim un problema que és, quan, i això ho parlem molt amb els companys locutors, tenim de fet un grup, i ara estem creant de fet un perfil d'Instagram on anirem penjant barbaritats que es fan en el món de la comunicació, sobretot en el món de la publicitat, a nivell de locució. Quan estigui creat ja ho podreu veure. Però tenim una generació també d'agències de publicitat i de creatius publicitaris que s'han cregut també molt aquesta tendència dels youtubers i que quan et fan fer una locució, primer és el que no sona a locutor, això ja d'entrada. I això ja fa que veiem autèntiques barbaritats i que sentim autèntiques barbaritats, i estem parlant de fins i tot publicitat de televisió a nivell nacional. Però és que després hi ha la part de els creatius publicitaris que volen ficar massa material dintre d'una falca de 20 segons. I això ens ho trobem cada dia. En una falca de 20 segons, per exemple, no cal que diguis el número de telèfon del client. Perquè és una cosa que avui dia amb internet ho trobes.
0: Sí, per exemple.
2: En el moment que tu et fan dir el número de telèfon del client, has perdut 3 segons d'aquella falca.
0: Sí, fa que tot
2: vagi molt més comprimit.
0: Sí.
2: Que si bé és la tendència que hi ha en els vídeos de YouTube,
0: sí.
2: L'oient que està a l'altra banda no acaba per no entendre res absolutament del que estem dient.
0: Totalment.
2: Perquè hem d'anar a una velocitat que al final la publicitat acaba sent una cosa que tens allà, que sents, i que no li treus suc perquè no pots arribar a... I a més, que ningú no està amb el boli i el llapis.
0: No, home, perquè hauria de ser les mecanògrafes del Congreso per poder processar aquella informació.
1: El màxim que tu pots tenir és, bueno, si tens el telèfon i et surt el d'allò, és agafar el telèfon, copiar no sé què, no sé quantos, però que tampoc.
0: No, però això no ho fas escoltant, ho fas buscant a internet.
1: Mirant,
0: no? És més important que quedi clar el nom de l'empresa i després ja ho buscaràs.
2: Però això, ja us dic que moltes vegades els que fem a nivell professional locució, de vegades, i això, tots hem vist coses que dius, ostres, i això com han pogut fer aquesta barbaritat? Aquest locutor, com ha dit això? Que sabeu que moltes vegades els locutors ens barallem amb les persones que tenim a l'altra banda dient, ei, que és que això està malament. I et diuen, això està aprovat i va a missa. I tu no pots fer res. I ens... És una cosa que professionalment ens rebenta, perquè sabem que estem dient coses, per exemple, en català, incorreccions,
0: clar.
2: I hem de fer-ho sí o sí, perquè ha d'anar d'aquesta manera.
0: Sí, és complicat i, en fi, són els temps que avancen i que és molt difícil de poder-ho canviar. Abans de que acabem el nostre Dimacrou, sempre ens agrada escoltar les coses de la doctora Marta González Peláez. Què tens avui, Marta? A veure, què ens pots explicar?
1: Un ocellet.
0: Sí?
1: Que li encantava el Darwin.
0: Val.
1: Després tinc un dragó de mar.
0: Val.
1: I bueno, tinc diverses coses més. No sé si tenim temps, tinc més coses.
0: Vale. Vinga, David, quan vulguis. A veure.

0: tinc els valors perquè m'han demanat un dels oients que ens escolta sempre,
1: sí?
0: Que perquè no parlava de valors ètics. Dic, bueno, ara ens posarem una
1: mica. Fem una cosa, David, sí. Marta, fem un animal i els valors. Així que endavant, vale. David.
2: Ah, jo ara tenia una altra cosa.
1: Va, digues l'altra cosa i després fem, és igual, sí.
0: Bueno.
3: Un ocellet m'ha dit que a nits de ràdio arriben les coses de la doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor.
0: Ai, moltes gràcies.
1: Sí, sí, sí. Ha estat un ocellet que li ha dit. No, no, està molt bé. Doncs va, fes l'ocellet i els valors, va, Marta.
0: Bueno, és un ocellet que es diu el saltarí llampec mascle. Carai.
1: Saltarí llampec, eh? Un moment que tots els oients ho puguin buscar.
2: Saltarí llampec.
0: Sí. Saltarí relampago macho.
1: Vale. O saltarín en pec mascle. A veure, tornem-hi. Saltarín què?
0: Relàmpago macho.
1: Vale, ja el
2: Ostres.
1: Veig. Carai, que és elegant, tu.
0: Sí.
1: És bonic.
0: Sí, té una forma molt, molt especial, eh?
1: Molt bé.
0: Bueno, es veu que el seu cant fascinava el Darwin.
1: Val.
0: I viu a les selves de Colòmbia i de l'Equador. I, bueno, ha desenvolupat una forma molt especial de cant i la majoria dels ocells han desenvolupat una forma o un altre parell de fonador amb la qual comunica amb els seus membres de la seva espècie i potencials parelles. Bueno, clar, és una manera per anar de single moon, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, llavors creen un so de forma molt peculiar. I bueno, llavors aquests ocellets agiten les seves ales i les copegen unes amb les altres fins a 107 vegades per segon.
2: Ostres!
0: Sí, imagineu, la punta de cada ala grata sobre els 7 solcs de l'altra com si es tractés d'un guairo o rascador.
1: Amiga.
0: D'aquesta manera poden generar sons amb una freqüència de 1.400 cops per segon.
2: Ostres!
0: Imagineu. Com ho veieu, això?
1: Home, quina feinada!
0: És petit, eh?
1: Ha de ser esgotador, això.
0: Es diu que a Darwin li fascinava el cant d'aquests ocells, encara que mai va saber com el produïen.
2: És una mica com els grills, no? Sí, que també freguen les ales per fer el soroll.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, exacte. Uh-huh. O sigui que, bueno, no està malament, no?
1: Està molt bé, tu.
0: És original. L'ocell no és que sigui molt, molt maco, molt diferent a altres ocells. És una mica normalet, no? La foto que jo he trobat.
1: Bueno.
0: No sé si heu vist alguna de vosaltres, ara us enviaré.
1: Sí, no, l'estem veient. Sí, sí.
2: Colors així una mica vistosos.
0: Sí, sí. Té la part de dalt del cap en vermell, té com una mica d'així de tupé vermell. I després, sí, no, però que vull dir que així com el colibrí té un aspecte molt més maco, no? Per exemple, doncs aquest té una mica un aspecte que està bé, però que és més normalet.
2: És resultant.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí. És, clar, per això és un single moon.
1: Sí, sí, totalment.
0: Bueno.
1: És que estem escoltant, el que fa el d'això, mira.
2: Pensava que era un sai que s'havia posat en marxa.
1: Quasi, no, és l'ocellet que va fent les seves...
0: Sembla un timbre d'alguna cosa d'aquestes...
1: Sí. Sí, mira com van fent.
0: Dels semàfors o una cosa així.
2: Sí, o quan marxa la llum, que de vegades...
0: Sí.
2: Ha...
1: Sí.
0: Mira.
1: Bueno, mira, saltarín i relàmpago.
0: Sí,
1: Molt curiós. Va, anem una mica amb els valors, Marta, que ens crida molt l'atenció, això.
0: Bueno, sí. Em preguntava aquesta persona que ens escolta que si nosaltres no teníem por a la censura. Perquè, clar, com que parlem de coses una mica a vegades que potser la gent li pot molestar, no?
1: Sí, bueno.
0: Que no, perquè precisament nosaltres ho fèiem amb una intenció de...
1: Sempre
0: de...
1: constructiva. Aquí quan toquem l'escala de Bristol és sempre... Sí.
0: I que, bueno, que a més és una cosa que tothom fa, perquè són unes necessitats que tothom té i que, bueno, fem una mica pues, com el carril d'una altra cosa, no? Vull dir, sí, sí. Que no és una... I llavors, bueno, doncs una miqueta volia comentar-ho amb vosaltres, no?
2: Que avui no hem tractat el tema.
1: No, avui ha estat una merda, això.
0: I, bueno, jo sempre dic que som molt, molt respectuosos perquè parlem de coses que

0: també, i que ha tingut, a més, per la ràdio no, ni se sent ni es veu cosa... Pots imaginar, exacte, però res més, no? Mm. Bueno, llavors, bueno, jo sempre dic que nosaltres som molt ètics, perquè és veritat, tenim una ètica de comportament,
1: és, i que aquests ètics... Que són,
0: perquè l'ètica què és? Bueno, doncs una filosofia que fa que tinguem un respecte als altres, no? I nosaltres som respectuosos amb els altres, no? Els valors ètics, doncs, clar, és un cert... Evidentment que si aprofundim seria molt llarga la conversa, però a part de tenir un caràcter universal, també doncs, sempre fan que la realitat de la vida sigui canviant de cada persona, perquè cada família té uns valors diferents, eh? Però hi ha una cosa que es diu convivència i respecte, que nosaltres sí que ho tenim molt present. El nostre codi deontològic de Nits de Ràdio està present, no?
1: Està clar. Però és que això ja va en la professionalitat, no? Això ja va
0: clar,
1: en la...
0: efectivament.
1: Sí, en el criteri. Bueno, doncs,
0: nosaltres som honestos, som tolerants, perseverants, perquè bueno, parlem de coses que creiem que són importants per la vida. Mm.
1: I però aquí hi ha un tema que, o un subtema que és interessant, que simplement per passar-hi de puntetes, mm-hmm. però que és que el que abans era exigència, mm-hmm. ara és quasi és com et resta potencial, que és ser correcte, simplement, mm-hmm. no? Perquè uh-huh. jo he vist perfectament com la gent de la Sotana, per exemple, aquest podcast que feien de, bueno, que fan de futbol, uh-huh. a la gent hi va connectar perquè no tenien cap mena de filtre. O sigui, uh-huh. perquè directament... I d'allà ha sortit un munt de gent que ara són pràcticament la nova generació dels, poso cometes, grans comunicadors. Uh-huh. I el problema és que repiquen amb mitjans convencionals aquesta manera de fer, potser una mica més autocensurada de com són allà. Llavors es crea una contradicció, perquè aquesta gent s'ha fet famosa per dir les coses sense filtres i dir coses que són fins i tot a vegades no pensades, diguem, no?
0: Espontànies, no?
1: Totalment espontànies. Escolta, els gustos estan, i escolta, i han tingut ocurrències que han estat molt bé. No és el tipus de comunicació que a mi m'agrada, però jo entenc que pugui agradar gent. Llavors, clar, els mitjans convencionals volen agafar aquesta essència i els agafen i els censuren una mica, i llavors és absurd, perquè llavors és ni una cosa ni l'altra, no? Uh-huh. Llavors, clar, vull dir que és molt complexa, sí. Això, quan hi havia menys cadenes de televisió, molt poques, en aquest país, i hi havia molt poques emissores de ràdio, clar, tot era més homogeni des del punt de vista de qualitat, no? i de rigor, i de, ja no només la censura en a l'època franquista, sinó després l'autocensura de fer les coses bé, no?
0: Perquè jo crec que tothom té una autocensura, o sigui, tothom sí, evident. On arribar, no? Mm-hmm.
1: Però també jo crec que jo, a menys jo, particularment, i aquí en el Nits de Ràdio intentem que sigui així, no crec que sigui tant autocensura com bon gust. Que són dues coses, David, que seria una mica
2: sí,
1: això.
2: És diferent. Sí.
0: És que el bon gust és una cosa. Les coses groseres són una altra.
1: Jo intento que el programa fem el que a mi m'agradaria escoltar, no? I jo he escoltat molta ràdio de petit. Per tant, intento doncs emular a la gran gent de la que he après escoltant, no? Pues des d'un Gabilondo o del senyor Bax o, saps, una sèrie de gent, el Puyal, tota la gent, amb alguns fins i tot he treballat, com amb l'Antoni Bassas, amb la Júlia Otero, és a dir, ha après de gent que comunica molt bé. Llavors he intentat comunicar d'aquesta manera, però basant-me en el bon gust, és a dir, en el que a vegades t'equivoques, com tothom s'equivoca, no, jo també m'equivoco, però intentant que siguin això, equivocacions, moments que no has estat a l'alçada, però que principalment et guiïs pel criteri del que has fet. Llavors, per això us deia que, igual que abans, hi ha coses que el jovent, perquè no ha escoltat aquests grans referents, doncs no té aquestes, diguem, la seva definició de bon gust és una altra.
0: Clar, li manca algo.
1: Llavors, per això és complicat.
0: M'ho deia aquesta persona, m'ho deia perquè deia... No, si a més, li agrada molt, O sigui, ens escolta cada... T'escolta, vaja, perquè escolta quasi bé tota la setmana. Vull dir que, i dic, no, dic, vamos, jo li preguntaré al David Cervelló, però no, crec que no. Que
1: la, idea, la idea general, jo crec que és...
0: Gent, com que la gent de seguida se sent ofesa, i tal, clar, igual, clar. Dic, nosaltres no ho farem a ningú.
1: Però bueno, com diu el clàssic també, i almenys és el meu criteri a l'hora de qui participa en el programa, intento, després sempre, com tots, insisteixo, ens podem equivocar, però intento jo de Dios los cree i ellos se junten, és a dir, de buscar gent... que jo puc estar tranquil, de que sàpiga que l'autoexigència vingui del bon gust, no? És a dir, vingui d'explicar coses i fer-ho amb la millor intenció possible i sense...
0: Que l'escala de Bristol és l'escala de Bristol.
1: Efectivament, efectivament. Igual
0: no
1: que
0: podem fer una altra cosa, no l'hem creat nosaltres. Nosaltres l'admetim i l'informem a la gent.
1: No, i a vegades en l'escala de Bristol, a vegades estàs al 3 i a vegades estàs al 5. Clar, el que hem d'intentar és no estar mai ni en l'1 ni en el 7, no? És a dir, estar equilibrat, no? Doncs pues busquem això. I es pot ser molt divertit, i es pot ser molt transgressor, i es pot ser molt punyent, sense sortir-te del que podria ser
0: el límit, diguéssim, bon del bon gust.
1: Del bon gust i de...
0: I del respecte als altres.
1: I el criteri que te l'has construït llegint i escoltant i aprenent de...
0: Perquè nosaltres el que fem és millorar el benestar general i fomentem la convivència harmònica.
1: Sempre. L'harmònica... I la
0: desharmònica també.
1: I el timbal, toquem tots els instruments, la flauta travessera, si fa falta. Però sí que sí, molt interessant aquest tema. En seguirem parlant, perquè crec que és d'allò més interessant. La setmana que ve més, guarda't més animals i més coses que la setmana... Que ens queden poques setmanes, Marta?
0: O sigui el Darwin, aviam, investigarem més del Darwin i aviam quins animals els agradaven.
1: La tria Darwin, Farem sí, la... M'agrada la tria Darwin.
0: Tinc una professora d'una universitat de la qual...
1: Que va estudiar amb ell? Ah.
0: No. Ella va estar treballant a les Isles Galápagos.
1: Carai!
0: Va estar... Però és que va estar molt poc temps, Però és que, bueno, mira, ho van aprofitar...
1: Sí, ho va aprofitar el temps, sí, sí.
0: Com a reclam turístic i em sembla molt bé.
1: Va fer un retiro, també, allà a les Galápagos.
0: Sí. Sí, doncs ella va estar treballant allà dos o tres anys, anava i venia, i bueno...
1: Imagina't.
0: I em deia que, bueno, que li havien tret molt de suc al Darwin. Dic, bueno, doncs aviam, ara li traurem nosaltres el suc.
1: Li traurem suc al Darwin, i tant.
0: A part del cant del petit ocell, el saltarín.
1: El saltarín relàmpago. Aquest d'això que saltava, doncs escolta. És un plaer sempre escoltar la doctora Marta González Pelaez. Gràcies i fins la propera setmana.
0: Adéu.
1: I un plaer també escoltar el David Morales, que l'escoltem també d'aquí una estona. Fins ara mateix.

Va passar tal dia com avui, 11 de juny del 1982. S'estrenava la pel·lícula E.T. l'extraterrestre. Quan Steven Spielberg va estrenar E.T. l'extraterrestre, el cinema de ciència-ficció va viure un gir inesperat. Lluny de les històries centrades en invasions o conflictes espaials, la pel·lícula apostava per una mirada íntima, gairebé domèstica, sobre el contacte amb allò desconegut, i el resultat va ser un fenomen global que transcendeix el gènere.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però qui hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat del llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

0: Va passar, tal dia com avui, 11 de juny del 2004. La catedral de Washington acollia els funerals d'estat de Ronald Reagan. El silenci i la solemnitat omplien l'aire de Washington aquella tarda. La Catedral Nacional, un imponent edifici gòtic al cor de la capital, es va convertir en l'escenari de l'últim adeu a Ronald Reagan, una figura que havia marcat la política nord-americana i mundial durant dècades. Reagan, que va morir el 5 de juny del 2004, als 93 anys, després d'una llarga lluita contra l'Alzheimer, va rebre un comiat d'estat amb tots els honors en un acte que va plegar líders mundials, polítics i ciutadans de tota mena. Milers de persones es van aplegar als carrers per retre tribut a l'home que per a molts era sinònim de l'Amèrica dels 80. Podem sentir la retransmissió que Televisió Espanyola va fer del jurament del seu càrrec de president el 20 de gener del 1981.
1: Ronald Wilson Reagan, 69 años, padre de 4 hijos, se convertía en el 40 presidente del país más poderoso del mundo. Este hombre, que procede de una familia modesta, su padre era vendedor de zapatos, nacido en la pequeña población de Tampico, del estado de Illinois, en los 30 últimos años ha acumulado una de las grandes fortunas de los Estados Unidos. Evita cuidadosamente señalar que es el primer ciudadano divorciado que accede a la Casa Blanca. Sus hijos, además de no defender sus ideas, han adoptado hasta ahora un estilo de vida completamente distinto al suyo. Es de las pocas personas que tiene a gala ser un conservador, partidario del liberalismo económico y defensor de la imagen de poderío que ha perdido su país.
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 11 de juny del 2004, que la Catedral Nacional de Washington acollia els funerals d'estat de Ronald Reagan.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Doncs ens ve de gust poder estar una setmana més visitant aquesta consulta del coaching, aquesta lloc on aprenem, on recordem, on reflexionem i ens mirem en un mirall que ens fa pensar i ens fa reflexionar i per tant ens fa créixer sempre. I això ho fem totes les setmanes amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i poder compartir amb tots vosaltres, que és molt important, i amb tots els oients.
0: Això és una alegria, això és un saber que tenim aquesta responsabilitat i aquesta il·lusió al mateix temps, que és una cosa fantàstica i que ja fa molt de temps que podem gaudir aquí i aprendre. Avui amb un tema fantàstic, que és l'oasi de la tranquil·litat.
1: Sí, el basis de tranquil·litat no vol dir introversió, moments per la reflexió. És l'espai personal, emocional. Diguem que és la zona psicològica i afectiva de seguretat que cada persona necessitem per mantindre, mira, David, benestar, equilibri intern i sobretot autonomia.
0: Per tant, és un lloc físic i és un lloc mental també, no?
1: Sí, en poses límits emocionals. L'espai és el més proper i delicat per la invasió general o la inseguretat i l'agressió moltes vegades del nostre ser. És a dir, és mantindre, protegir la teva intimitat, gestionar sobretot emocions pròpies i fomentar l'autoconeixement. I sobretot, una cosa molt important, evitar la dependència excessiva a les relacions.
0: Mm-hmm. És a dir, que el problema de dependre excessivament seria el fet de que de bons ja puguis arribar a pensar o a sentir que això és molt humà, però l'experiència t'ha de portar a tenir aquesta eina o aquest anàlisi de veure que quan depens emocionalment és que si em deixés ho perdria tot, no? Aquí és on ja tu has perdut la teva seguretat, el teu punt d'equilibri la teva capacitat de veure que la teva vida depèn de tu, és a dir, tots els factors externs, com poden ser feina, amistats, parella, han de ser alguna cosa que sumi, ha de ser alguna cosa que et doni, sí, alegria i que també et doni reptes, però que aquesta zona, aquest oasi de tranquil·litat és la teva confiança i el saber on estàs i cap on vols anar, no? Per tu mateix, per tu mateixa.
1: Sí, puja l'autoestima. Mira, jo diria que a l'espai no som inclòs. Podríem parlar també de la parella, que m'agradaria parlar del tema de la parella també, però inclòs no és només físic, inclòs la privatesa, el respecte a les pròpies opinions.

0: hobbies i temps tot sol. Importància ajuda a gestionar, sobretot a l'estrès, l'ansietat, i previndre-la i mantenir una identitat pròpia. És molt important. I en temes de parella, per mi és essencial.
1: Total.
0: Enfortint l'enllaç en lloc de debilitar, perquè moltes persones pensen, no, és que la parella té que tindre cada un el seu espai i després un espai compartit. Perquè això també protegeix, implica la comunicació assertiva.
1: Si no, és allò que fan. És que ho fan tots junts. I no, però és que ho porten molt bé, perquè si no té a veure... O sigui, sí té a veure, però no és tot de que ho portin bé. Segur que hi ha un moment que si es poguessin parar i analitzar, doncs fins i tot encara aniria millor, o podrien analitzar coses, o podrien veure que això, doncs, et ve de gust fer-ho a tu i a l'altra persona, doncs, li costa perquè ha de matinar o perquè no li ve de gust o pel que sigui, i no passa res, al contrari. Ja hi ha coses que fareu l'un per l'altre, però no cal que sigui tot, perquè és que si no es converteix com en
0: Rutina.
1: una rutina, un gran hermano, 24 hores al dia, el ojo que todo lo ve. No, escolta,
0: Sí,
1: vull dir,
0: sí.
1: això no precisament si hi ha respecte i tot va bé, anirà molt bé aquests espais separats.
0: Sí, mira, en aquesta fusió que a vegades que estem que tot en parella i tal, moltes vegades t'aïlles n'hi ha un aïllament, això està comprovat, de perda de relació social, amistats i tot, saps? Perquè moltes vegades la parella diu, no, no, ho fem tots junts i anem a tots els llocs junts, vale, està molt bé, i tenim la nostra intimitat junts, això està molt bé. Però és que moltes vegades tot això arriba un moment que aquesta mateixa rutina no solament t'aïlla, sinó també et separa de poder tindre el reforçament social, que nosaltres diem, no? El fet de que després et dones compte que la socialització era necessària també per a la parella, de forma individual, m'entens? Que moltes
1: Sí.
0: vegades això es perd, m'entens?
1: I no només vol dir, doncs, anem a dir, les amistats
0: No,
1: o les
0: no,
1: coneixences que ja tenies, sinó també les que fins i tot pots fer, no? És a dir,
0: no. Sí.
1: perquè no tot ha de ser a l'entorn de la parella, sinó que tot ha de ser respecte al teu entorn. I a partir d'aquí compartiràs molts moments amb aquesta parella i serà fantàstic, però tu necessites tenir les teves... Perquè si no, sembla que has de convèncer de que li agradi això o que
0: Sí,
1: li
0: sí,
1: agradi l'altre. I escolta, no, l'altra persona també té el seu oasi de tranquil·litat i les seves coses, i amb moltes coincidireu, tant de bo siguin moltes, però és impossible que siguem totes, i per tant no s'ha de convèncer ningú, sinó només has de fer... T'has de convèncer tu mateix, no? Com si diguéssim, i has de trobar aquest punt, sobretot aquest punt de reflexió, no? Perquè si no sempre estaràs condicionat, totes les opinions, el que penses o el que sents per l'altra persona, no?
0: No, saps el que passa? Que quan tu tens, o sigui, una vida compartida no vol dir estar tot el dia al 100% junts.
1: Exactament.
0: No. Jo sempre dic que la vida compartida, el més maco de tot, igual que tu en els fills i tot això, és tindre un espai de qualitat, que es diu una
1: Sí, sí,
0: conversa de
1: sí.
0: qualitat i moments de qualitat. Correcte, no? Perquè cada un de nosaltres té que aventurar, té que conèixer, té que explorar, perquè tot això després suma a la parella o a la relació, suma i multiplica. Clar, perquè aquestes vivències que cada un té, que a la seva vida professional, acadèmica, social, esportiva, tot això després suma i multiplica en l'altre, correcte o no? Què vol dir? Que l'altre també experimenta coses, correcte o no?
1: Total.
0: I té vivències que el que fan és enfortir tot això, no solament el coneixement, sinó inclús la relació, David.
1: I això és importantíssim, perquè això farà que tot tingui sentit i mesura, no? És a dir, la mesura és molt important, la quantitat, no? És a dir, igual que diu, no, no, però és que tot m'agrada i tot... Però si és això, si també ens agrada la xocolata i no per això n'estàs menjant tot el dia, o no? O t'agraden els gelats, no? Vull dir, la mesura també i la dosificació també és part de l'èxit, també, no?
0: Sí, los plagios de parella, los plagis de parella no són bons. O sigui, és que moltes vegades diu, no, no, és que som tan iguals. Mira, quan les persones tan iguals, jo ho respecto molt a aquesta hora de la matinada, podem ser semejantes, equivalents, però nunca iguales,
1: Clar,
0: correcte?
1: que bo, que bo,
0: No,
1: que,
0: no,
1: que...
0: és veritat. És que somos crones, no? Si nos clonamos de tal manera que, mira, normalment la vida en parella

0: és que és habitual, sempre es transmet, es conteixen coses de l'altre, correcte?
1: És
0: O
1: veritat.
0: sigui, però clar, cada un té la seva personalitat, té la seva visió, i sobretot una cosa, quan cada un explora una mica, també augmenta les opinions, correcte? Opinions, perquè si no són molt sesgades, correcte?
1: Clar, clar.
0: M'entens o no? És a dir, el que tu deies fa un moment, és que a vegades a l'estat físic d'una persona, l'estat emocional, l'estat mental, no és el mateix, afortunadament. Cada un té la seva personalitat i el seu estat emocional, mental i tot això. Per això és molt important que ens podem ajudar. És a dir, la parella té que ser com un equip també, correcte o no?
1: Totalment, totalment. I un equip vol dir que no tots... I si, quan diu, hem de ser un equip, pensem en realment un equip de futbol. No tots fan gols. Un ha de fer de porter, l'altre ha de fer de defensa. I sí, tots s'intenten passar la pilota i al final l'èxit serà de tot l'equip. Però no tots han de fer el mateix. Hi ha vegades que fan una part sí que és similar, però no tota. És a dir, que s'ha de buscar la manera de que tot sumi. I tornant a l'essència de la secció d'avui, tenia el teu punt, que pot ser fixa setmanal, per dir alguna cosa, m'ho invento. Els dimarts a la tarda que vaig a passejar sol per la muntanya. O els divendres a la tarda que aprofito i puc fer, jo què sé, macramé, que a la meva parella no li agrada i faig macramé. Fantàstic. I això... I estan en parella i estan sol. És a dir, una persona que estigui sola, també els seus espais li faran, es farà companyia a si mateix. Serà el seu punt, diguem-ne, on estàs recarregant la bateria, eh? Que sí?
0: Sí, i també, no solament, és cert, però també és un punt molt important. Aquestes vivències porten una informació.
1: Correcte.
0: I aquesta informació, com cada un de la parella, dels membres de la parella, ha tingut les seves vivències, tot això, també aporta, no solament dic coneixement, sinó aporta el fet de poder conversar de temes.
1: Que bo.
0: Que no siguin monòtons, sí. M'entens-ho? Perquè a vegades ens posem a davant de la tele, per exemple, i estem com aïllats, estem un al costat de l'altre i estem aïllats. I sobretot també el que estàvem parlant moltes vegades. Una cosa és estar físicament al costat i altra cosa és estar emocionalment lluny. Correcte?
1: És veritat.
0: No? Perquè tu pots estar físicament al costat d'una persona i emocionalment molt lluny.
1: Totalment, totalment.
0: Perquè al final t'acostumes.
1: Exactament, sí, sí. I el problema ja gran ja seria quan ho prefereixes. Aquí ja és quan ja podríem notar que hi ha una problemàtica gran. És important que tots tinguem el nostre oasi, perquè la tranquil·litat, Jordi, i amb això acabem, la tranquil·litat és innegociable, eh?
0: Sí, però et diré una cosa. Aquest espai, aquest oasis, és molt important per l'autoseducció. És a dir, si tu mateixa t'autosedueixes, també sedueixes a la parella.
1: Exactament. És agradar-te, eh? És agradar-te i és sentir-te especial i és sentir-te desitjat, eh?
0: Correcte, correcte, correcte.
1: Clar, i tot això té a veure doncs, amb estar en pau i estar bé amb tu mateix. És un plaer totes les setmanes poder escoltar el Jordi González Guillem, aquí el podeu seguir a les xarxes socials, a la pàgina web, i així també veureu les seves xerrades i les seves publicacions. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: La matinada, ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no? El dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada, escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat en aquest programa especial amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hem parlat de la trobada que ha tingut aquest matí el Papa Lleó XIV amb els presos a Brians 1. Hem connectat amb el Robert Calvo a Montserrat, on ha fet aquesta benedicció. I en breu serà de camí a la seva propera parada, a l'església de Sant Agustí, després de l'àpat que farà a Montserrat. Però no oblidem que l'acte principal de la visita del Sant Pare a Barcelona i a Espanya serà aquesta tarda a la Sagrada Família per inaugurar i beneir la Torre de Jesucrist. De seguida en parlarem d'aquesta torre més en profunditat. Així que ara el que volem saber és quin és l'ambient que respira a les portes o als voltants de la Basílica. Allà es troba la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, què tal? Molt bon dia. No sé si molta gent a l'espera ja de poder veure aquesta tarda el Sant Pare.
4: Bon dia, Míriam. Doncs mira, pel que acostuma a ser la Sagrada Família, avui podríem dir fins i tot que hi ha poca gent en comparació amb la que hi ha normalment, que ja sabeu que sempre l'entorn de la Sagrada Família està completament ple de turistes. Avui, com que està ple de tanques, perquè estan en molts carrers de les immediacions, estan tallats, i llavors hi ha tota una tanca, a més amb una tela fosca que costa de veure què hi passa darrere, doncs, clar, hi ha menys gent del que seria habitual. Tot i això, doncs hi ha molts curiosos que sí que estan, doncs, alguns intentant esquivar la tanca perquè la foto de la Sagrada Família els hi quedi tan xula com havien previst, i d'altres que han vingut expressament pel Papa. Hi ha una miqueta de tot. De fet, això, costa de diferenciar qui eren turistes que ja tenien previst aquest viatge i que després es va anunciar la visita al Papa i que els ha coincidit així amb gent que realment hi ha vingut expressament per això, pel Papa. De fet, ara mateix, fa ben poca estona, se'ns acaba d'acostar un noi molt jove que anava amb altres amics i ens ha dit, escolta, ¿sabéis lo que está pasando aquí? I li hem dit, bueno, que ve el Papa. Sí, sí, i dic, home,
3: quin noi, diu,
4: Sí, sí, totalment. Llavors li hem dit això, dic, no?, que ve el Papa, i llavors ha anat amb els seus amics, que deuen ser, no, que no parlen espanyol, que deuen parlar anglès, i els ha dit, the Pope is coming, bro. Que m'ha fet bastant...
3: Boníssim.
4: M'ha fet bastant gràcia aquesta manera de dir-ho, i s'han quedat molt sorpresos, però vaja, que no se n'havien assabentat.
3: És ara a dir, que no es pot entrar ara mateix, entenc, a la Sagrada Família, els turistes no poden visitar-la avui.
4: No, de fet, això, no s'hi poden ni acostar, però vaja, la vista és bona, perquè una cosa que té la Sagrada Família que és molt alta, llavors
3: jo sé.
4: Cap amunt sí que es pot fer una bona foto, es pot veure, fins i tot es pot veure amb una certa tranquil·litat, amb un cert silenci, no en comparació amb altres dies de l'any, amb un dia qualsevol de l'any, però vaja, és veritat que la gràcia és acostar-s'hi i sobretot entrar-hi, i això avui no es pot fer. Clar, dèiem això, que hi ha hagut un noi que ens ha preguntat perquè no sabia ni què estava passant, però això és una excepció. En general, la gent sí que sap que avui ve el Papa, perquè és difícil no saber-ho, és més difícil no saber-ho que saber-ho. I hi ha moltes maneres de viure-ho. Per exemple, hem parlat amb l'Elisenda, que és una veïna que ens hem trobat aquí passejant per la zona, i ens ha dit que ella això viu aquí a la vora i que s'ha vist afectada per aquests talls, però s'ho pren una miqueta en filosofia. L'escoltem.
5: A veure, és normal, tenint en compte que és un cap d'estat, doncs imaginem-se si vingués un altre cap d'estat, què passaria? Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista. És un cap d'estat i, per tant, doncs hi ha d'haver unes certes mesures de seguretat. No, il·lusió no, curiositat. O sigui, estic aquí, curiositat. Per mi és això, és la curiositat de veure el barri d'una altra manera.
3: Bueno, és una bona filosofia,
4: Sí, vaja, vull dir, no està entusiasmada, però tampoc li sap greu, clar que no. I clar, això és una manera de veure-ho, però hi ha maneres molt i molt diferents. Per exemple, la Ivonne és una veïna de Barcelona, que és d'origen peruà, i ha vingut estava acompanyada de la seva família, i havia vingut, evidentment, expressament per veure el papa, per agafar un lloc per quan el papa s'acosti aquesta tarda aquí al temple, i tenien previst esperar el temps que calgués, perquè deien que per ells, que són del Perú, y había una doble música.
6: Claro.
7: Vivimos aquí en Barcelona, bueno, tenemos poco tiempo aquí y ha dado la coincidencia de que ha venido el Papa. Nosotros somos de Perú y el Papa también tiene nacionalidad peruana, así que doble emoción.
6: Totalment.
4: No? Clar, se'l senten molt proper al Perú, perquè el papa va estar fent... va ser missioner al Perú i va estar molt de temps al Perú, i llavors se'l senten un conciutadà més, no? A més del Sant Pare, evidentment. I això és una manera de viure-ho, però una manera que segur que és segurament la més especial i la més inoblidable és la manera de viure-ho que tindran l'Antonieta i el Joan, que són d'Alella, però que ens els hem trobat una miqueta l'entorn i ens han explicat com ho viuran ells.
8: Nosaltres pertanyem a la parròquia de Sant Feliu de l'Ella, i llavors quan va sortir l'avinguda del Sant Pare i ens van dir que teníem l'oportunitat de poder vindre a la missa de la Sagrada Família i a la benedicció de la Creu, doncs ens vam apuntar i hem tingut la sort d'aconseguir les entrades. I llavors estem molt contents, estarem a dintre. És un goig i un privilegi.
9: És un privilegi el poder estar amb el Sant Pare.
4: Déu-n'hi-do, eh?
6: La millor manera de viure-ho, no? Si ets un fidel, doncs veure el Sant Pare i a sobre, dins de la Sagrada Família, ha de ser un espectacle. Escolta, et volia preguntar, Anna, impacta molt veure de prop la Torre de Jesucrist?
4: Sí, jo he de dir que jo tinc la immensa sort de viure relativament a prop de la Sagrada Família i és una passada, o sigui, és que és molt alta i és que és molt maca i realment fa il·lusió, perquè a més, recordem que avui trobo que és un dia particularment especial per veure-la, no només perquè ve el Sant Pare, sinó perquè avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
6: Exacte.
4: Avui, clar, és de fet... La Sagrada Família ja tenia prevista aquest acte, aquesta missa d'avui, la tenia prevista abans que el papa confirmés la seva assistència, la seva visita a Barcelona. Llavors ja havia de ser un acte molt especial avui, i clar, quina manera més especial, no?, que el cap del líder de l'Església de l'Església Catòlica, doncs per tots els feligresos és molt, molt important i molt, molt significatiu.
6: Totalment. Doncs Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta connexió amb el suport tècnic del Robert Tatai. I escolta, aprofita, queda't una estona i gaudeix de la Sagrada Família com mai segurament la veuràs.
4: Exacte, sí, ara em quedaré una estoneta passejant.
6: Que vagi molt bé, Anna.
4: Gràcies.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
6: Avui dimecres estem seguint de ple aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, però no oblidem que avui també és un dia molt especial per un doble motiu. D'una banda, avui fa 100 anys de la mort de Gaudí, i de l'altra s'inaugura la Torre de Jesucrist, potser una de les més importants perquè ens apropa més a veure com serà el final de la Sagrada Família en el seu conjunt i no peça a peça per separat com fins ara. Sense oblidar, a més, que amb els seus 172,5 metres d'alçada és la més alta de la Basílica. Per saber més detalls sobre com és aquesta torre i per conèixer una mica més el geni que la va idear, no podem comptar amb la presència de ningú millor que amb la d'un vell conegut d'aquest programa i autor, d'entre d'altres, de La dama sense rostre i Ocho pecados, dos llibres que ens revelen molts secrets sobre la construcció d'aquesta gran obra de Gaudí. Estem parlant, ja ho sabeu segur, del Julià Bretos. Julià, què tal? Molt bon dia, ben tornat.
10: Què tal? Quant de temps?
6: Home, i tant, moltíssim. Escolta, abans d'entrar en matèria, m'agradaria...
10: Nervis.
6: Primer, si estàs nerviós pel dia d'avui.
10: A veure, no.
6: Ahir va arribar el papa, avui s'inaugura la Torre de Jesucrist. És un dia important per tu.
10: Benvingut, que sigui, home, que sigui benvingut.
6: Més per la Sagrada Família, entenc, no?
10: Jo més per la Sagrada Família i per Gaudí, efectivament.
6: Escolta, com has viscut aquest any Gaudí? Com l'estàs vivint? A banda de moltes entrevistes, que ho sé.
10: Bueno, entrevistes darrerament, de totes formes, amb un cert desencís, eh?
6: Perquè, per què?
10: Sí, perquè t'esperes, o m'esperava, que hi hagués una barbaritat de novetats, de descobriments, de...
11: Però si tots els has fet tu.
10: Vale, vale, em poso
11: no,
10: la medalla.
11: No volies dir, no?
10: No, clar, no volia dir, però la realitat és que hi ha una, diguem-ne, un nucli d'estudiosos i tal, que diguem-ne que l'únic que s'està fent és repetir el mateix que s'ha repetit

0: petit durant dècades i, a més, amb la idea no de l'arquitecte, sinó del sant. I a mi això és una cosa que realment m'encarrega molt.
1: Ja.
0: Perquè jo crec, perdó, perquè jo crec que el valor de Gaudí és l'arquitectura, el que n'ha fet, no? Aleshores, tot l'altre tema, jo crec que hi ha una apropiació del personatge.
1: Doncs parlem de l'arquitectura, si et sembla, d'aquesta torre, perquè potser m'equivoco, però és el culmen de l'obra de Gaudí, perquè ell la va idear perquè toqués el cel, aquesta serà la torre més alta de la basílica. Suposo que ell, si ho està veient des d'on sigui, és un pas molt important en la finalització de la basílica, o no estàs d'acord?
0: Deu estar emocionadíssim.
1: Home, jo crec que sí. No, 100 anys després de la seva mort, per fi arriba el dia.
0: Sí, però ara sí que t'ho dic amb emoció. O sigui, no puc evitar-ho. És a dir, jo quan vaig veure per primera vegada un dibuix que jo no sabia què era, a mi em semblava més aviat un castell d'aquells de la Ventafocs, o sigui, un dibuix de com havia de ser la Sagrada Família acabada. Jo tenia uns 14 o 15 anys. Clar, un dia estem a punt de... Bueno, ja està feta, no? Ja està feta. Aleshores, home, d'això ja fa 40, 45 anys, no? Aleshores, és allò que no veus mai que acabi. És que dir, no t'ho imagines que acabi. Uh-huh. Igual que diuen que la gent que hi ha al carrer Mallorca pensava que els pisos mai haurien acabat. Un dia, hòstia, ja ho tenim.
1: Jo sempre he dit que crec que no s'hauria d'acabar la Sagrada Família. Encara que sigui una pedreta petita, s'hauria de deixar sense posar.
0: Què hi farem? Què hi farem quan s'acabi?
1: Per això, hauria de ser sempre la basílica inacabada.
0: Tenim la Sagrera, és igual.
1: També. Escolta, tu has estat dintre, no?, de la Torre de Jesucrist.
0: Com jo, amb un casc, sí, m'han convidat... Sí, un parell de vegades he pujat a dalt de tot. Evidentment, ara ja fa 3 o 4 anys, amb obres i cascotes i runa i tal, però clar, estem parlant de, per una banda, les torres evangelistes no tenen res, a dir, són escales, no? Que per cert, no sé si tu has vist que hi ha els fruits per fora.
1: Sí.
0: Doncs aquests fruits penetren dins. És a dir, vas pujant les escales
1: i
0: t'hi trobes aquell trencadís dels fruits. Però clar, arribes a la sala Creuer. La sala Creuer és fabulosa. És a dir, és una sala que està a 60 metres d'alçada. Clar, què passa? Sempre hem vist la Sagrada Família baix.
1: Clar,
0: vull dir, primer...
1: I a l'aire lliure.
0: Exactament, clar, el que hem vist sempre és la façana del naixement, després de la passió, però clar, des del carrer estant. Després ja veus a dins com és. Però ara la sala Creuer està a 60 metres d'alçada. I és una sala fabulosa, brutal, que a més té com una mena d'auditori, i aquest auditori, doncs, ja faran el que sigui, no? Ja faran acte segur, no? Però, clar, allí és quan comença, per una banda, la Torre de Maria, que per dins és blanca, és fabulosa, han sortit fotos, però, clar, jo l'he vist i és el més maco que hi ha al món. I després, la Torre de Jesucrist, que jo l'he vist en obres, però, clar, ara està tot mosaic, l'univers, un mosaic, tot la part interior, amb un ascensor molt modern. Aquí hi ha un tema que segur que serà molt polèmic, no? I és, clar, és un contrast entre lo modern i lo tradicional. Clar. Aleshores, clar, fer un ascensor, unes escales, intentant imitar el 1800, potser és, no sé, és fictici, no?
1: Escolta, com diem, la Torre de Jesucrist tanca el conjunt de les torres centrals, quatre evangelistes i Maria, també la sala Creuer, que ara ens explicaves. Per cert, es podrà pujar la creu, no? Entenc.
0: Hi ha unes escales i hi ha un ascensor. El darrer tram, només escales.
1: Sí.
0: Per tant, diguem-ne que persones amb mobilitat reduïda no podrien pujar a dalt. Ara, a partir d'aquí, qui podrà pujar? Hi ha una limitació, jo crec, que de 12 persones... Ara em puc equivocar, 12 persones a la vegada. No sé quines polítiques se seguiran. És a dir, no sé si serà dir, no, és que no es podrà pujar i només pujaran persones seleccionades o el preu serà molt car. O sigui, evidentment sí es podrà pujar i està habilitat per pujar. Ara, la política... de qui pujarà, o potser... Yeah. Les polítiques ja sabràs que canvien. Yeah, sí. Ara és d'una manera, després d'una altra. Escales i ascensor n'hi ha.
1: Estem parlant d'aquesta presentació de la Torre de Jesucrist que es farà avui amb la presència del Papa. L'altre que han fet és que avui es fan 100 anys de la mort d'en Gaudí. No ens vens a parlar avui d'aquest dia de la mort d'en Gaudí, ja sabem, el va atropellar un tramvia, però sí que ens vens a parlar d'una troballa força interessant i desconeguda. Digue'ns, sí, què has trobat ara?
0: Sí, explico. El tema del tramvia no se n'ha parlat gaire, ho deixem de banda, però bueno, evidentment doncs, Gaudí va morir, el van enterrar, 30.000 persones, una barbaritat, i la làpida, no hi ha cap imatge. No hi ha cap imatge de la làpida. És a dir, quan arriba la Guerra Civil, són 10 anys, des de que va morir, 1926, fins a la Guerra Civil, 36, no hi ha cap imatge de la làpida. A partir d'aquí...
1: És curiós, també.
0: És curiós. La qüestió és que en l'any 36, doncs, bueno, ja se sap, Guerra Civil, destrueixen la cripta... Però uns mesos més tard, de l'alzamiento, doncs algú pensa que s'estan amagant armes a la Sagrada Família. I la policia de la Generalitat entra a la cripta i trenca la làpida i escorcolla la tomba de Gaudí.
1: Ostres.
0: No t'ho creuràs, no van trobar armes.
1: I van trobar el Gaudí.
0: Les restes de Gaudí. Bueno, la qüestió és que tot allò ho van tapar en runa, perquè ningú sapigués que estava allí. Però clar, en aquella època doncs, no se sabe, no? I arriba l'any 39, uns quants arquitectes, gent que coneixia Gaudí, doncs reconeix el cadàver, confirma
1: que segueix sent ell.
0: I aleshores, doncs, bueno, posen una solera i, posteriorment, la làpida que avui tenim. Què passa? No hi ha, que, evidentment, la làpida que hi ha avui ja la coneixem, no? Ah. Antonius, Gaudí, Reusensis, sí. Rip, està tot en llatí. I de la làpida original només existia un dibuix d'una persona que era nen en aquell moment i que la va dibuixar en l'any 1999, quan tenia ja 70 anys. Bueno, doncs teníem, sí... Un dibuix. Bueno, doncs hi ha un amic, Boig, Jesús. Jesús, que boig per trobar postals, imatges antigues, i va trobar en una, cuidado, una subhasta belga, una revista on hi havia una imatge que de seguida va interpretar.
1: Ostres.
0: Em va trucar, Julià, mira lo que he encontrado. I tal. Diu, hòstia, clar, tots dos vam entendre de seguida la importància d'aquesta imatge. Quan creus que li va costar aquesta revista històrica, inèdita?
1: Doncs una pasta.
0: 10 euros, enviament inclòs.
1: Què dius?
0: Clar, això demostra que qui la venia no tenia ni idea.
1: No, ni idea, clar. ni de qui era Gaudí, ni de...
0: No, del que tenia les mans.
1: Què es veu en aquesta foto? Explica'ns.
0: Bueno, en aquesta foto es veu tres persones... Bueno, està preparada, ja es veu que està preparada. Bueno, és un article que parla de Barcelona, parla que puja per la Rambla, una miqueta a la ciutat, i parla de la Catedral Nacional de Barcelona. No és ni catedral ni tal. L'edifici de Arturio Gaudí.
1: Ah, molt bé.
0: I al final, bueno, parlo una miqueta de la Sagrada Família i hi ha unes quantes fotos, i una d'elles es veuen tres persones que estan pregant, que estan agenollades, ja es veu la llum posada per...
1: Tot ben maco,
0: i bueno, la tomba és una imatge una mica fosca, però que a més, com que ja ha sortit en xarxes socials i ja la gent ha fet amb intel·ligència artificial que es vegi bé. Que es vegi bé la làpida, és a dir, perquè clar, aquí es veu una miqueta de lluny, fa enfosquida, i bueno, ja han fet meravelles i ja es veu. És la imatge única de la làpida original de Tomàs Gaudí, que el que diu és simplement Antoni, Gaudí i Cornet, al cel sia, en català. I aquesta és la troballa.
1: I sabem de quin any era la foto?
0: Sí, de finals del 35.
1: Sí, a punt de destruir la vida aquesta. Escolta, sabem que t'has especialitzat en la història del temple, que més que de la part arquitectònica, i a les teves dues darreres novel·les, La dama sense rostre i Ocho pecados, que n'hem parlat molt aquí en aquest programa, n'expliques moltes històries desconegudes. No sé si ens pots explicar alguna que per tu sigui la més interessant, la que més et va sorprendre quan vas descobrir.
0: Clar, seria repetir... repetir temes, però...
1: Clar, però avui és el dia.
0: Però clar, avui és el dia, trobar, identificar la dona sense la qual no existiria la Sagrada Família, la dona que va entregar una fortuna que va permetre que la Sagrada Família existís avui, que va permetre que Gaudí canviés

0: seu nom i la dama sense rostre doncs ho explica. Però clar, ocho pecados, que Gaudí va presentar la dimissió, que quan van aparèixer els diners l'Església va fer tot el possible per quedar-se'ls, els diners de doña Isabel. Que després va aparèixer un taló de 800.000 pessetes que li van donar a Gaudí, aquest el va donar l'Església i la diòcesi, i la diòcesi, en lloc d'invertir-ho en la Sagrada Família, se'l va quedar. Clar, hi ha un fotiment d'històries, i però si vols t'explico una... No sé si l'he explicat aquí, perquè és... Un senyor que es deia Francisco Sayrols, mexicà. Mexicà. No és secret, però sí que és discret. És a dir, ell, des dels anys 70 fins als anys 80, va donar una quantitat gegantina de diners. T'estem parlant de milions, de molts milions. A més, era allò de faria en mexicà, no? Duplicaré
1: la inversió.
0: La capta, perquè era l'època de les captes, el que es recapti en la capta, doncs ho duplicaré. Donava 100.000 pessetes al mes.
1: Déu-n'hi-do.
0: I això durant temps. Podem dir que la façana del naixement existeix gràcies a doña Isabel, i que la façana de la passió existeix gràcies a Francisco Sayrols. La qüestió és que aconsegueixo parlar amb la filla.
1: Ah, que bo.
0: Videoconferència. Mèxic, Skype, I tal, li va explicar-me, tu padre, no sé què, bueno... No, és que mi padre no era religioso, però creia, sentia que devia alguna cosa a Barcelona. Diu, devia? Diu...
1: Quina relació té amb Barcelona?
0: No, si mi padre nació en Barcelona.
1: Ostres.
0: I dic, a veure, explica. Què coi? Francesc Sayrols.
1: Ah, molt bé.
0: Francesc Sayrols, nascut a Barcelona, marxat, hi ha una foto que està guapíssima, marxat en el 1930, però no exiliat, sinó a fer les Amèriques, guapíssim, i va fer negoci, un editorial, un dels homes, prohoms més importants, més rics de Mèxic. Aquest home català que es va castellanitzar el nom, Francesc Sayrols, Francisco Sayrols, i que...
1: Sentia que...
0: Què passa? En aquell moment no existia la doble nacionalitat. I, per tant, era el mexicano. El que passa és que fins i tot en les seves biografies diu nascut a Mèxic.
1: Ostres.
0: No, nascut a Barcelona. Doncs ja t'ho dic, la façana de la passió existeix gràcies a un senyor nascut a Barcelona. Va anar a Mèxic i mira, li va donar...
1: Anar bé i va voler tornar alguna cosa a la ciutat que va veure néixer. La veritat és que ens has descobert moltes coses sobre la Sagrada Família i sobre que la seva construcció no va ser tan fàcil com ens pensàvem. Julià, et deixo tranquil perquè sé que avui és un dia intens per tu, complicat. Aquesta tarda estaràs a la inauguració que farà el Papa de la Torre de Jesucrist?
0: Estaré al carrer.
1: Vale.
0: Estaré al carrer. És a dir, no he... M'han ofert la possibilitat de buscar entrada. Però no sento la necessitat d'estar dins. Sí que sento la necessitat de veure finalment il·luminada. Ahir per la nit vaig rebre una foto. Ara te l'ensenyaré.
1: Ara me l'ensenyes.
0: Una foto, però no només de la seva família il·luminada, sinó de l'edifici Glòries, que té la creu.
1: Que bo.
0: Tota la façana simula la creu de la Sagrada Família. Això sí que tinc necessitat de veure-ho, però ho veuré des del carrer i molt possiblement a una, dues, tres, quatre... Bueno, el que em deixi la policia.
1: Exacte, perquè estarà complicat, Doncs que gaudeixis molt d'aquest dia, Julià Bretos, ha estat un plaer tenir-te de nou aquí al programa.
0: És fabulós venir
1: aquí. Que vagi molt bé.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: La de Lleó XIV és la novena visita papal a Espanya després de 15 anys d'absència. Des del 1982 fins al 2011, els papes han estat aquí en 8 ocasions i cada estada ha passat de ser un esdeveniment religiós a ser una cita social i de masses. Espanya s'ha consolidat com una de les destinacions més freqüents del pontífex. Abans de marxar fins a Montserrat, el Robert Calvo ens ha deixat aquest reportatge on volem repassar els detalls de cadascuna d'aquestes estades a casa nostra.

0: Deu ser per la proximitat geogràfica que als papes els agrada força venir a Espanya durant els seus pontificats. De tota manera, no va ser fins fa 44 anys que un cap de l'Església va obrir camí fora de les fronteres italianes. Qui va posar la pica a Flandes va ser Carol Wojtyla, és a dir, Joan Pau II, que va aterrar a Madrid el 31 d'octubre del 1982 per primera vegada, l'any del Mundial. Quin any i quin parell de fets tan rellevants. Fins aleshores, cap papa en exercici havia trepitjat Espanya de manera oficial. Wojtyla arribava a un país on el 90% de la població es declarava catòlica. Per això se'l va recórrer de punta a punta. Va passar per 18 ciutats a 11 comunitats autònomes durant 10 dies. Un dels moments més memorables es va produir aquí, a Catalunya. Amb unes condicions meteorològiques molt adverses, el papa va pujar a Montserrat a bord del papamòbil. Així ho expliquen encara a dia d'avui aquelles persones que el van poder veure recorrent els pobles que separen Barcelona del monestir. Per exemple, a Martorell, on el van aplaudir una gran quantitat de fidels. Un cop al capdamunt de la muntanya, Joan Pau II va resar davant la Moreneta en una jornada colpejada pel fred, la pluja i la boira que van posar a prova milers de joves pelegrins.
1: Impressiona saber que estamos en un lugar sagrado, que por estos mismos senderos abiertos desde hace siglos discurrieron multitud de peregrinos, ilustres muchos de ellos por su cura o por su ciencia, sin olvidar aquel soldado que, depuestas sus armas a los pies de la Moreneta, bajó del monte para acaudillar la compañía de Jesús.
0: Baixant de la muntanya, va travessar l'espessa boira per tornar a Barcelona. De fet, podem ben dir que Carol Wojtyla va dissenyar el recorregut que avui farà Robert Francis Prevost. I és que, unes hores després de dialogar espiritualment amb la Moreneta, el papa viatger es va aturar davant la Sagrada Família per resar l'Àngelus. A la tarda, ja al Camp Nou, va presidir una missa multitudinària sota una pluja persistent davant de 120.000 fidels, una de les assistències més importants registrades mai a l'estadi fins aquell moment.
2: La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales.
0: El viatge es va tancar a Santiago de Compostela, davant la tomba de l'apòstol. La segona visita de Joan Pau II a Espanya va tenir lloc els dies 10 i 11 d'octubre de l'any 1984 i va durar només 16 hores. L'escenari escollit va ser la Basílica del Pilar, a Zaragoza. El papa feia escala a camí de l'Amèrica Llatina. Uns anys més tard, el 1989, Wojtyla va arribar a Santiago de Compostela per presidir la quarta Jornada Mundial de la Joventut, la primera celebrada fora de Roma en sol europeu. Més de 400.000 joves van omplir el Monte de Gozo. Molts havien arribat a peu pel camí, seguint la ruta del pelegrinatge medieval. Per fer-los una picada d'ullet als esgotats caminants, el pontífex va entrar a la plaça de l'Obradoiro vestit amb la capa de pelegrí i el bastó de fusta, recorrent a peu el darrer tram fins a la catedral.
2: El Camino de Santiago hablan todavía de esa aventura cristiana de peregrinar en la que la fe se hacía vida, historia, cultura, caridad, obras de misericordia.
0: La quarta visita, del 12 al 17 de juny de l'any 1993, va tenir dos eixos geogràfics. El primer va ser Sevilla, que va acollir el 55è Congrés Eucarístic Internacional. Des de la capital andalusa, Joan Pau II es va desplaçar a Huelva per recordar

0: córrer als llocs colombins. Allà va resar davant la Mare de Déu del Rocío al seu santuari del Monte, convertint-se en el primer papa a visitar-lo.
1: Me gusta mucho ver al papa y vengo con mucho gusto. Me ha costado caro, pero lo he dado con mucho gusto y mucha voluntad para venir a ver al papa.
2: Soy de Jerez de la Frontera y he venido aquí para compartir lo que es Cristo con todos los hermanos que han venido aquí de todo el mundo para convivir con nosotros.
0: El segon eix va ser Madrid, on va consagrar la catedral de l'Almudena, la primera que va rebre aquesta consagració fora de Roma. També va presidir una missa a la plaça de Colón, on va canonitzar el sacerdot català Enrique de Ossó, davant de més d'un milió de fidels. Al maig del 2003, Joan Pau II va arribar a Madrid per última vegada. El Parkinson feia anys que marcava la seva vida, però això no l'aturava. Les mans li tremolaven, era molt evident, i li costava parlar, però la seva capacitat de convocatòria seguia intacta. El primer dia va reunir a la base aèria de Cuatro Vientos prop d'un milió de joves.
3: Un joven de 83 anys.
4: Cuando le gritan que es un joven, dice, sí, soy un joven de 83 años. Cuando dijo, se puede ser joven y seguir a Cristo, la niña Pastori que cantaba el Ave María, que se le rompía de emoción, con las lágrimas le llenaban la boca y la voz

0: mensa. Entonces, es verdad que el Papa Francisco era muy cercano, porque al ser argentino, hablar español, hablabas con él mucho, tenía un humor extraordinario. Entonces enseguida hacía bromas. Le dejabas pasar a él, por supuesto, y él decía, no, no, no, los monaguillos entran primero, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, tenía un humor extraordinario. Pero es verdad que el gran papa desde que conozco ha sido Juan Pablo II, sin duda.
1: Pues Paco, te vamos a dejar que estás muy ocupado en este día tan importante para nosotros, para Barcelona, así que te dejamos que sigas trabajando. Paco Paniagua, ha sido un placer que nos expliques cómo es el día a día de un periodista que sigue al Santo Padre. Muchísimas gracias, Paco. Un
0: Pues
1: abrazo muy fuerte.
0: gracias a vosotros.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Doncs ja coneixem una mica millor el Sant Pare i també sabem més coses sobre aquesta visita a Barcelona, però ara el que volem saber és com l'esteu vivint vosaltres.
3: Hola, amics de la ciutat, bon dia.
1: Hola.
3: Em fa molta il·lusió que el papa Lleó XIV visiti Barcelona. Crec que, a part de ser una figura religiosa molt important, és un cap d'estat i com això, doncs, com que Barcelona és una ciutat d'acollida, doncs ha de ser amable amb tothom el que ve. El que he trobat a faltar una mica és que parlés del tema més important que ens afecta a tots els barcelonins, que és de l'habitatge.
4: Mm-hmm. Sí, sóc creient. Ara, hi ha coses que no acabo d'entendre.
1: A veure.
4: Nostre Senyor predicava amb espardenyes i una bata blanca. I, en canvi, no ho entenc, tota aquesta riquesa que porta i tot aquest follon de tot. Adéu.
5: Doncs jo l'estic seguint molt bé i, bueno, ara m'ha estat emocionant una mica escoltar el Virolai des de Montserrat i, bueno, a l'Estadi Olímpic ahir també, i espero la gran tarda d'estar a la Sagrada Família, si puc arribar-hi.
1: Doncs a veure si pots arribar, perquè jo crec que serà un moment molt especial, sobretot
5: sí.
1: Veure com s'il·lumina la Torre de Jesucrist, que ens deia l'Anna, que és impactant.
6: Serà espectacular.
1: És que és molt alta, 172 metres i mig.
6: Sí, sí.
1: Era, bueno, la torre que Gaudí va pensar perquè toqués a...
6: L'església més alta del món, no?
1: No, això no t'ho sé dir. Mira, ho
6: esbrinarem aquests dies.
1: Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
8: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
9: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
10: Són les 5 o les 4 en Canàries.
11: Notícies en Onda Cero.
10: Muy buenos días. Penúltima jornada del Papa en nuestro país. Este jueves, León XIV llega a Gran Canaria cumpliendo con la promesa que hizo su antecesor, Francisco, de visitar las islas. El pontífice se encontrará con personas migrantes en el puerto de Arguineguín. Se acercará así a la ruta más mortífera, en la que se estima que han muerto más de 600 personas este año. Sobre la cuestión migratoria se ha pronunciado León XIV este miércoles durante la homilía de la misa en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Dice que no podemos creer en Jesús y abandonar a quienes huyen de la miseria.
12: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de 2:15 amb el Dima Kraus i moltes altres històries. Avui no he estat a la ciutat perquè hi havia el minuto y resultado de su santidad el Papa, amb la qual, clar, no havia tiempo per les notícies del paper de la premsa rosa, bueno, doncs ja

0: ja ens posarem al dia la propera setmana, que clar, aquí David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vam dir, no cal que en el nostre programa fem secció del cor, perquè si ja la faig a la ciutat i després ho tornem a escoltar a la ciutat, doncs en el Nits de Ràdio ja la gent ja queda suficientment informada de què els hi passa als famosos. Així que nosaltres ens centrem en d'altres informacions d'aquest, com dèiem, ja dijous, 11 de juny de 2026. Què podem dir dels 11 de juny, David?
1: Doncs mira, d'una banda tenim que és el Dia Internacional del Joc. Això està establert per Nacions Unides i és un dia que doncs, recorda la importància, per exemple, de les ludoteques. Mm-hmm. Per gent jove i no tan jove.
0: No dels ludòpates, sinó de així, jocs de taula i jocs
1: exacte.
0: De... Sí, sí.
1: D'altra banda, tenim que és el Dia Internacional de la Síndrome KBG, que és una malaltia d'una mutació genètica en un cromosoma. Tenim també que és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Pròstata. És avui el Dia Internacional del Lynx, de l'animal, del Lynx euroasiàtic, i el Dia Internacional del Vi Rosat.
0: Ok.
1: Concretament del rosat, eh?
0: Què tal? Tu t'agrada el rosat o què?
1: Si he de triar entre diferents vins, potser és el que m'entraria millor.
0: Fixa't, eh? Jo crec que també. Jo crec que també. Que passa com que és menys habitual, no? Doncs, però a mi, sí, també em crida molt l'atenció. Jo sóc més de blanc o de rosat que un vino tinto d'aquests, que són molt potents, són molt bons, però és que a mi quasi, saps, allò que dius buf, se'm fa massa dens per mi, no?
1: Sí.
0: Però bueno,
1: sí,
0: això va a gustos, eh? I entenc que són autènticament meravellosos i que aquí tenim gent que en sap i els fa molt bons i internacionalment reconeguts. Doncs això en quant a dies, als Estats Units tenim alguna cosa d'aquestes?
1: A l'Imperi Romà, anirem cap a l'Imperi Romà. Avui, Òscar, aquesta va per tu.
0: Sí.
1: A l'Imperi Romà avui celebraven el Matralia. Matràlies o matrales o les festes matrals eren unes festes en honor a Mater Matuta, que va ser la deessa de la mitologia romana que nosaltres podríem celebrar perquè era la deessa de l'alba.
0: Ah.
1: És a dir, ara ja aquesta hora que ja comencem una mica d'aquí a poc a veure les primeres llums, podem començar a celebrar aquest dia que celebraven a l'Imperi Romà. També era la deessa dels nadons acabats de néixer, de la mar i dels ports, però bàsicament era sobretot coneguda per ser la deessa de l'alba.
0: Que bo, que bonic.
1: Maco, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Anem cap als Estats Units, que avui tenen el dia del yarn bombing.
0: El dia que et bombin, eh?
1: Exacte, no allò que va dir l'exalcalde Trias,
0: sí,
1: que us bombin.
0: Escolteu, que us bombin a tots, eh?
1: Exacte.
0: Escolti, que us bombin, tu.
1: Doncs,
0: m'has dit que es diu això, el yarn bombing?
1: Yarn bombing.
0: Yarn bombing, eh?
1: El yarn bombing és el dia del teixit urbà. Són creacions que es fan de ganxet i que s'enganxen en espais públics. Això hi va haver un temps que, per exemple, a Reus hi havia les ganxetes de Reus,
0: que
1: es van fer molt conegudes i que anaven fent doncs, aquelles composicions fetes a ganxet que s'enganxen de vegades en arbres o en volardos d'aquells per fer-los una mica més macos. Doncs això és el dia que celebren avui a Estats Units, un d'ells. Tenen també que és el dia, que aniria molt lligat, de fer més maca la vida.
0: Ai, que bé.
1: No? Doncs mira, el yarn bombing aquest
0: serviria
1: una mica.
0: Sí, sí, sí, està fantàstic, sí, sí, meravellós.
1: També tenim que això ja és una festivitat oficial de l'estat de Hawaii, que és el dia del rei Kamehameha I.
0: A veure, un moment. El cabeza almeja, què dius que li ha passat?
1: Kamehameha I, o Kamehameha el Gran, que va ser el monarca que va unificar les illes hawaianes.
0: Que bo.
1: També tenim als Estats Units, que és el dia, atenció, de la passió indomable.
0: Ostres, que bé.
1: Cadascú que ho celebri com vulgui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Tenim que és el dia de les panotxes de blat de moro.
0: Sí.
1: Jo no sóc gaire de panotxes de blat de moro.
0: Jo tampoc,
1: Mai. No, aquell gust dolç que tenen no em convenç.
0: Sí, sí.
1: i el dia del pastís alemany de xocolata.
0: Ah.
1: Això sí, això no li diria que no.
0: Home, sempre un pastís sempre et posa, sempre et posa bé, sempre et dona alegria. Alguna cosa més de dies? Anem als sants?
1: Anem als sants, va. Vinga. Avui tenim que és Sant Ignacio Maloyan, Santa Paula Frassinetti, Santa Rosa Francisca Maria de los Dolores, Sant Juan de Sahagún, Sant Paris de Treviso, Santa Alicia o Aleide de l'Eixample, Sant Màximo de Nàpoles, Sant Bernabé i Sant Remberto de Bremen.
0: Remberto, m'encanta Remberto. Sí. Doncs amb el Remberto anem a viatjar a fa 100 anys perquè tenim notícies de les bones. Si tots els dies és interessant, què podem explicar d'un 11 de juny dels diaris del dia anterior, d'un 11 de juny de 1926? Doncs a veure, David, explica'ns què ens ho podem imaginar, què ens deien els diaris.
1: Mira, ahir triava dues notícies que sortien al Noticiero Universal, avui us trio dues que surten a La Vanguardia, per equilibrar.
0: Totalment.
1: La Vanguardia, de què ens parla? Doncs una inauguració. I us podeu imaginar de què anava la cosa. Clar, expliquem com sempre. El Diari Universal era diari de vespres, per tant, publicaven coses que havien succeït durant aquell dia. La Vanguardia, evidentment, diari de matins, publicava coses que havien succeït el dia abans. La inauguració del Metropolitano Transversal. I llavors ens parla de ayer, mañana...
0: A veure,
1: el mateix.
0: Ja comencem. Ayer o mañana? Sí. Ja ens aclarim, home, una mica.
1: Se celebró con toda solemnidad la inauguración del ferrocarril subterráneo, llamado Metropolitano Transversal, en su trayecto comprendido desde la Plaza de Cataluña hasta La Bordeta. Al acto asistió gran número de invitados, quienes efectuaron su entrada al túnel por uno de los accesos de la estación provisional de la Plaza de Cataluña, situado en la Ronda de la Universidad, cruce con la Rambla de Cataluña. Poco antes de las 11 comenzaron a llegar las autoridades locales. Recibieron a las autoridades el consejo en pleno de la compañía. I aquí us estalvio tot el llistat de noms.
0: M'imagino que perquè el clos no estava d'alcalde, que estava a bord de Vivera,
1: no.
0: Que si no hagués dit, home, he preferit venir amb cotxe perquè amb transport públic no hagués trigat molt.
1: Sí. Segur. La escalera para descender a los andenes y la parte destinada a estación provisional, así como los coches con que se inauguró por las autoridades la línea, estaban artísticamente adornados con plantas, flores y alfombras. La ornamentación corrió a cargo del personal de jardinería del municipio, dirigido por el señor Rubio y ayudante señor Coy. Entre los invitados vimos a... Bueno, y ahora, si expliqués tots els que hi havia, no acabarían fins demà.
0: Mare meva, sí, sí.
1: Terminada la ceremonia, las autoridades e invitados pasaron a ocupar los coches. A las 11:20 salió de la estación provisional de la Plaza de Cataluña el primer convoy, conduciendo a las autoridades, seguido de otro en el que iban los invitados. En la estación de Rocafort, el capitán general, el obispo y el gobernador civil, acompañados de varios individuos del Consejo de Administración, descendieron para visitar la estación. Al pasar el convoy por la estación de la Plaza de España, la banda municipal, situada en los andenes de la misma, tocó la marcha real. En la estación terminal de La Bordeta, a flor de tierra, descendieron las autoridades recorriendo las cocheras y otras dependencias. Emprendido el regreso, bajaron los invitados en la estación de la Plaza de España, donde fueron obsequiados con un abundante y exquisito lunch. También visitaron la estación de Empalme con los ferrocarriles catalanes. Y ya vos, ens diuen que la exposición de Barcelona ha de encontrar en el transversal la máxima de su circulación.
0: Uh-huh.
1: Y es que estàvem a 3 anys de l'exposició universal que es va celebrar a Montjuïc.
0: Totalment. I per tant, doncs, l'estació de Plaça Espanya, diguem-ne, era la clau en tot això. Eh?
1: Sí.
0: Que fantàstic.
1: Doncs això ens ho explicaven respecte de el gran metropolitano, el metropolitano transversal. Però clar, l'altra gran notícia era una gran pèrdida.
0: Aita, sí.
1: Gaudí ha muerto. I ens deien així. El artista maravilloso del templo... Clar, pensem que la notícia ja s'havia sabut el dia abans, eh? De manera que ells... havien de donar-li una mica més de xitxa
0: sí,
1: a la notícia.
0: Sí, sí, ja t'entenc, sí, sí.
1: El artista maravilloso del Templo de la Sagrada Familia ha dejado de existir. ¿Y cómo? De la manera más vulgar, víctima de un accidente de tranvía.
0: Home, dit així, s'ha perdut una mica de...

L'any 1930, si viatjaves per les carreteres de l'est dels Estats Units, podies veure una cosa molt estranya. Un carro de ferro, amb rodes velles, decorat amb trossos de ferralla i escombraries, tirat per 9 cabres. I dins del carro, un home vestit amb pells de cabra, llegint la Bíblia a la llum d'una làmpada de querosè. Es deia Charles McCartney, però tothom el coneixia com The Goat Man, l'home cabra. I durant 57 anys va recórrer més de 100.000 milles per tots els Estats Units, tots menys Hawaii, vivint amb les seves cabres, predicant els diumenges i convertint-se en una llegenda folk que la gent recordaria durant dècades. Aquesta és la seva història, i és més estranya del que us podeu imaginar.

En Charles "Chess" McCartney va néixer el 1901 a Sigourney, a Iowa, fill d'una família de grangers quàquers. Als 14 anys va fugir de casa i va anar a Nova York. Allà va vendre diaris als carrers. I allà va conèixer una dona espanyola 10 anys més gran que ell. Era llançadora de ganivets professional i necessitava algú que fes de blanc. McCartney va acceptar. Es van casar i durant un temps McCartney va guanyar-se la vida deixant que la seva dona llancés ganivets al seu voltant mentre ell estava dret contra una taula. Un ofici segur i tranquil, sens dubte. Quan ella es va quedar embarassada, van decidir intentar una vida més estable. Van tornar a Iowa i van intentar ser grangers. Aleshores va arribar la Gran Depressió, el 1929. Van perdre-ho tot i una matinada, abans de l'alba, la dona va marxar sense dir res. Simplement va desaparèixer. McCartney, arruïnat i sol, va començar a treballar per la WPA tallant fusta. I un dia, un arbre va caure sobre ell. Li va fer mal del braç esquerre, que va quedar retorçat per sempre. El cas és que fins i tot van pensar que estava mort. De fet, el van portar a la funerària. El van col·locar a la taula de l'embalsamador i quan el funerari estava a punt de clavar-li l'agulla d'embalsamament al braç, McCartney es va despertar. Imagineu, t'adones que estàs viu just quan estan a punt d'embalsamar-te. Això et canvia la perspectiva de la vida. I potser això explica el que va fer després. Perquè McCartney, després de gairebé morir, va decidir que la vida convencional no era per ell. Va decidir viure com Robinson Crusoe, literalment.

0: while guitars would softly play.
1: McCartney era fanàtic de Robinson Crusoe. Portava una còpia del llibre amb ell sempre, juntament amb una Bíblia. Eren els dos únics llibres que posseïa. I Robinson Crusoe li va inspirar una idea. Viure a la carretera, lliure, amb cabres. Sempre li havien agradat les cabres des dels dies a la granja familiar. Així que va decidir construir-se un carro, comprar cabres i viatjar pels Estats Units com a predicador itinerant. La seva segona dona no hi va estar gaire d'acord amb la idea. I va marxar. Hi ha una llegenda, potser certa, potser no, que diu que McCartney va canviar la seva dona a un altre granger per una quantitat no especificada de cabres. $1,000, segons alguns. Un intercanvi just, segons la seva lògica particular. Així, ens plantem en el 1930. McCartney surt a la carretera, amb el seu fill Albert Jean, tots dos vestits amb pells de cabra, com Robinson Crusoe. El carro era immens, destartalat i decorat amb una barreja caòtica d'objectes que trobava pels camins. Llaunes, ferros vells, trastos... Dins hi havia un llit, una estufa de panxa, llanternes i molta escombraria. El carro era tirat per 9 cabres, amb unes quantes més al darrere que servien ocasionalment per empènyer i fer de frens en els trams de baixada. El ramat de cabres de McCartney de vegades arribava a les 30. Les cabres eren sorprenentment resistents i efectives com animals de tir. McCartney aconseguia fer entre 5 i 10 milles al dia. Fins i tot va empènyer a Mount Eagle Mountain, a Tennessee, durant una tempesta d'hivern que va aturar tot el trànsit de vehicles. Va afirmar que va sobreviure aquella nit freda ficant un parell de cabres extres al carro amb ell.

els cabrits i les cabres femelles viatjaven dins del carro. Els mascles feien la feina de tir i empenta. McCartney cuidava de les seves cabres malades.

altes i ferides. Una cabra no tenia potes davanteres i havia après a saltar sobre les potes del darrere com un cangur. Els hi posava noms a totes. Una de les seves favorites, Billy Blue Horns, suposada

Tenia dificultats per atreure l'atenció dels visitants. Era amigable, era xerraire i ràpid per compartir un sermó inspirador. Segons la majoria de relats, feia molta pudor, igual que les seves cabres. Cada nit acampava a la propietat d'algun terratinent tolerant o al camp d'algun granger. Alletava i alimentava les cabres i construïa una gran foguera que sempre rematava amb una roda d'automòbil. Això ja hi afegia una determinada olor a la furtor que ja feia la seva, el seu carro, la seva tenda de campanya. Però McCartney afirmava que el fum mantenia els insectes allunyats eficaçment. Hi havia rumors que era ric. També hi havia llegendes sobre com portava mala sort fer-li mal. Però això no el va protegir de ser atracat amb freqüència durant els seus últims anys a la carretera.

El 1960, McCartney va aspirar a presentar-se com a president dels Estats Units. Va afirmar que no jugaria golf ni faria vacances extravagants, sinó que treballaria per al poble americà. McCartney es va casar almenys 3 vegades i va tenir diversos fills. Però l'únic que va viatjar amb ell fou el Virgin. Durant 40 anys, McCartney mai no va dormir en un llit ni en una casa. Mai no va tenir aigua corrent. Mai no va posseir un televisor. Deien que feia més pudor que les seves cabres. La seva dieta consistia, majoritàriament, com deien, amb llet de cabra. Després de retirar-se de la carretera, McCartney i el seu fill, Albert Jean, van viure en un vell autobús escolar rovellat al comtat de Twiggs, a prop de Jeffersonville, a Geòrgia, després que la caravana de fusta on vivien es cremés. A la propietat on hi vivia, hi havia una tomba de formigó que suposadament hi allotjava els cossos del seu pare i la seva madrastra. No hi havia aigua corrent ni electricitat. El 1984, McCartney es va enamorar de l'actriu Morgan Fairchild. Va tornar a la carretera per fer autostop fins a Califòrnia per intentar enamorar-la. Però poc després d'arribar a Los Angeles, el van atracar i això va posar fi a les seves aventures a la carretera.

0: You may grow up to be a mule.
1: A partir del 1987, Chess McCartney va viure els seus últims anys en una residència de gent gran a Macon, a Geòrgia. El juny del 98, li van donar la notícia tràgica que el seu fill havia estat trobat mort a trets a la propietat del comtat de Twix. McCartney va demanar que el seu fill fos enterrat a la tomba que hi havia allà, però es va trobar que estava malmesa. La ciutat de Jeffersonville va donar una parcel·la del cementiri als McCartney i el Virgin va ser enterrat allà. L'assassinat segueix sense resoldre's. Menys de 6 mesos després de la mort del seu fill, Chess McCartney va morir. Es creia que tenia 97 anys, però ell afirmava tenir 106. McCartney va influir en artistes i escriptors. Per exemple, Cormac McCarthy va incloure un personatge basat en ell a la seva novel·la Sutri, ambientada a Knoxville, a Tennessee. L'escriptora Flannery O'Connor va esmentar The Gold Man en un parell de les seves cartes. Daryl Patton va escriure un llibre sobre ell titulat America's Gold Man. I la gent gran de gairebé tots els estats dels Estats Units recordaven The Gold Man passant pel seu poble. Un home vestit amb pells de cabra, vivint en un carro tirat per cabres, predicant la Bíblia, rebutjant la societat moderna. Va recórrer 100.000 milles durant 57 anys sense dormir mai en un llit.

Abans de morir, McCartney va dir a un escriptor d'una publicació de Geòrgia el que havia après a la carretera. Som béns mundans, i els béns mundans no valen res. El cos i la ment tornen a la pols, però l'esperit continua per sempre. Potser aquesta és la lliçó de The Goldman, que pots viure tota una vida en pràcticament res, que la llibertat té un preu, però també una recompensa. I cada vegada les persones més estranyes són les que tenen més a ensenyar-nos sobre què significa ser humà. O potser la lliçó és que si canvies la teva dona per cabres i vius en un carro durant 57 anys, acabaràs sent una llegenda. En qualsevol cas, Chess McCartney, The Goldman, va deixar empremta en la memòria col·lectiva nord-americana com un dels personatges folk més estranys i fascinants del segle XX. I ningú que el veiés mai no l'oblidaria.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dijous, dijous 11 de juny de 2026. Però abans d'acomiadar el programa, abans de tancar la paradeta, sempre ens agrada comentar alguna notícia que en David Morales ens porta i que ens fa analitzar, per bé i per mal, el que és capaç de fer l'ésser humà. A veure, David, quin has triat avui?
1: Aquí no diria ni per bé ni per mal, però com a mínim sí curiositat del que ha estat capaç de fer un ésser humà. En aquest cas, una noia d'Alabama, concretament una noia que es diu Nikki Adams, amb dues cas, Nikki Adams, quedeu-vos amb aquest nom,
0: sí.
1: Perquè si voleu la podeu seguir a Instagram o podeu veure a Instagram el que ha fet. El seu nick a Instagram és Nikki's Garden Adventure. I és que ella és molt fan dels Simpson. I què ha decidit fer? Ha replicat la cuina de la sèrie Els Simpson a la cuina de casa seva.
0: Ostres, és veritat.
1: Però meravellosa, meravellosa. Clar, una autèntica feinada aconseguir, per exemple, unes cortines iguals que les de la cuina dels Simpson. Aconseguir els mateixos colors. De vegades no és senzill tenir el mateix color exacte. Ella va agafar, per exemple, pel que feia els colors, va fer unes quantes fotos de la seva cuina, se'n va anar a una botiga i va anar buscant a veure quin podia ser el color més semblant al del Simpson.
0: Sí, sí, veig que és pintat, que podrien ser en vinils, sí, sí. Però no, ho ha pintat.
1: Els electrodomèstics, per exemple, clar, no trobes de manera senzilla electrodomèstics de color verd.
0: Sí, doncs, correcte.
1: Els ha fet amb vinils,
0: sí,
1: de manera,
0: sí, sí,
1: que ha posat vinils. Algunes coses les ha recobert de resina epoxi per aconseguir la tonalitat. Total, ha estat tres mesos treballant per tenir una cuina com la dels Simpson.
0: Quina barbaritat. Mira, hi ha molts cops que un diu, mare meva, però en aquest cas, escolta, si l'ha fet feliç...
1: Sí, i tant.
0: Se la veu una dona feliç, una dona que s'ho passa bé fent el que fa i que escolta, ojo, peligro, 223.000 seguidors a Instagram, Es diu ràpid, És a dir que potser en el fons, i això és una cosa que jo sempre comento que és molt important, si un vol tirar endavant, no? en el món digital, en el món de ser creador de contingut d'alguna cosa, no hi ha res com ser únic, no hi ha res com fer una cosa que la facis tu, i això et fa molt més necessari que no una cosa que ja fan 50.000 persones. Així que molt interessant això que aquest camí que ha triat aquesta persona a les xarxes. Doncs bé, nosaltres tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre 2:15 per acompanyar-vos. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir del ja dijous, dijous 11 de juny de 2026. Anem a per 100 anys més de metro i de record de la gran obra d'en Toni Gaudí. Clar que sí, vinga, seguim.

0: deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt

0: el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven visquent tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
2: L'atenció persistent a l'Orient Mitjà i les dades macroeconòmiques procedent dels Estats Units han tornat a empènyer les borses europees cap a les retallades. L'IBEX 35 és una mica més lluny dels 18.200 punts, amb una caiguda del 0,18%. Acciona Solaria i Acciona Ener són les empreses amb més pèrdues, mentre que Repsol, Logista i Telefònica lideren els números verds.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Què tal? Bon dia. Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, disminuint la nuvolositat durant la tarda fins que del cel poc ennuvolat. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i al nord-est i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de la component nord, a la resta del territori vent fluix variable amb intervals moderats de la component nord-oest al sud de Tarragona, tendint durant la tarda a fluix de la component sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
1: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
5: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Son las 6:30, las 5:30.

0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
1: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
2: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
1: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
3: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
5: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los frasineros, a las maguncias, también a los trevisos, a las rembertas y a los bernabés en el día de su santo. Felicidades a Logroño, que hoy celebra a su patrón. Felicitamos también a José Miguel Rodríguez, que cumple 32 años en Estepona, a Yago Torres, que cumple 51 en Tudela, Columbiano Martínez, que cumple 82, y Elisa Lozano, que cumple 79, los dos en León, y seguro que nos están escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
9: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
8: Ya estamos a jueves, es 11 de junio del año 2026, un nuevo día de cielos despejados y de temperaturas elevadas, con aviso amarillo por el calor en las provincias de Badajoz, Cádiz y Sevilla. Aviso amarillo durante prácticamente toda la jornada en estas tres provincias. Veremos algunas nubes en estas primeras horas en la Costa del Sol y también en Melilla, con alguna llovizna probable en la ciudad autónoma. Estamos estrenando la mañana con 8 grados en Soria, tenemos 15 en Vigo, 16 grados en Caravaca de la Cruz. Roberto Brasero enseguida afina el pronóstico del tiempo para esta jornada. Tres historias para empezar el jueves. Rumbo Canarias. León 14 deja Barcelona esta mañana y a mediodía ya estará en el muelle de Arguineguín, puerto de llegada y de rescate y de acogida de miles de inmigrantes que alcanzan Europa en cayuco cada año. Este es el viaje

0: subir, pero sobre todo en las comunidades del Cantábrico, Castilla y León, el Valle del Ebro, en la zona centro, ahí también viernes y sábado pasaremos con facilidad de los 35 grados a la sombra.
1: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
2: Más de uno. En Onda Cero.
3: El primer comentario de la mañana con la firma de Marta García. Ayer, buenos días, Marta.
4: Buenos días, Alsina. Dice el presidente Sánchez que sus problemas y los de su gobierno se deben a que es incómodo para las élites. Ojo, élites tanto locales como internacionales. La conspiración de los jueces y los medios se le quedaba pequeña al presidente. Ahora la conjura es de los poderosos, de todos, contra él. Lo dijo ayer en el Congreso, cuando sus socios le pidieron explicaciones por tanto escándalo. Y echarle la culpa a las élites por lo bien que lo está haciendo todo es lo más parecido a una explicación que dio. P.S. contra las élites, que solo debe de estar en el lado correcto de la historia, presidente. El lado corrupto, sin embargo, está últimamente de lo más concurrido. Cada vez pasa más gente a ese lado. Gente que hacía cosas en nombre del presidente y que a él no le constan. A la corrupción, sin embargo, no atribuye el presidente sus problemas. No los atribuye a que la imputación del PSOE esté cada vez más cerca por su implicación en la trama de Ley de Diez, ni que a la cúpula de la Fiscalía General y la Guardia Civil ocultaran reuniones clandestinas con la fontanera imputada por organización criminal. Ayer la Fiscalía admitió dos encuentros con Leire, de los que, por lo que sea, no quedó rastro documental. La Fiscalía General del Estado, igual que antes, la directora de la Guardia Civil. Primero lo niegan y en cuanto llegan las pruebas lo reconocen y le quitan importancia. No hubo reunión. Bueno, sí, nah, pero poco. Lleva el gobierno y el PSOE dando la matraca desde que saltó el caso Coldo y el caso Ábalos y luego el caso Cerdán y ahora el caso Leire, diciendo que el PSOE sí colabora con la justicia. Y primero lo niegan todo, insultan a la prensa, a la UCO y a los jueces, y a medida que pasan los meses y los sumarios, acaban reconociendo ciertas cada vez más cosas. Y de todo esto, de lo que pasa en su partido y en su gobierno, el presidente Sánchez no tiene constancia. Es que está muy ocupado incomodando a las élites.
3: Moraleja, Marta.
4: Más que una conjura de poderosos, parece una panda de mentirosos.
3: Llegamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos, y nos está escuchando usted en las Islas Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
6: Què tal? Bon dia. La Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ja brilla a Barcelona després de la benedicció del Papa Lleó XIV en un acte històric pel centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
7: Bon dia. Comencem la jornada destacant que arrosseguem una avaria des d'ahir al vespre a la AP7, a l'altura de Banyeres del Penedès. Doncs que a hores d'ara continua tallant un carril de circulació en sentit sud, tot i que deixa poc menys d'un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona. La ronda de dalt deixa retencions fins a Horta i la ronda litoral, en aquest cas, pateix fins a 7 quilòmetres d'aturades en sentit sud cap al Llobregat. Precisament a la ronda litoral hi ha la sortida 21 i 22 tallades en sentit sud entre aquests 7 quilòmetres de congestió. Per altra banda, també al vessant Llobregat tenim retencions a la A2 i a la B23 durant 6 quilòmetres i mig també en direcció Barcelona, des de Pallejà i Molins de Rei. També al Vallès destaquem aquestes cues que ja circulen amb intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Montornès del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Pel que fa a la C58, retencions des de Sant Quirze del Vallès cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Esperem alguns plogims entre la costa i el prelitoral de Barcelona i el sud de la Costa Brava i a partir del migdia farà sol, les temperatures baixant lleugerament amb màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 a Barcelona i Tarragona.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
6: La Torre de Jesucrist ja il·lumina Barcelona després de la benedicció del papa Lleó XIV pel centenari de la mort d'Antoni Gaudí, a qui el Sant Pare va descriure com l'arquitecte de Déu. La basílica és l'església catòlica més alta del món, amb 175,2 metres d'alçada. Abans de la benedicció es va celebrar una missa per enaltir el temple dissenyat per Gaudí. I seguint-ho tot va estar la nostra companya, la Lola Sorribas. Lola, bon dia, com ha estat la benedicció?
8: Bon dia, Montse. Doncs ha estat un acte carregat de simbolisme en què, combinant el català i el castellà, el papa Lleó XIV ha escampat aigua beneïda i, de manera bastant generosa, tot s'ha de dir, cap a la basílica.
9: Germans i germanes, amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
8: I després d'aquest moment, amb els cants de l'Escolania de Montserrat, ha començat un espectacle de llum i so participatiu tant dins com fora la Sagrada Família, en què els feligresos portaven un fanalet a la mà que s'il·luminava al ritme de la música. El colofó final ha estat un grup de drons que han dibuixat al cel de Barcelona la cara de l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí, admirant la seva obra i al costat la seva frase «Primer l'amor, després la tècnica». Un dia històric per a la capital catalana que ha acabat amb un castell de focs artificials envoltant les torres de la basílica.
6: Sí que ha estat un dia històric i el colofó de dos dies de visita del papa a Catalunya. Aquest dimecres el Sant Pare també ha rebut una norantena d'entitats que ajuden les persones més vulnerables en un acte a l'església de Sant Agustí al cor del Raval de Barcelona. A més d'escoltar els representants d'algunes d'aquestes associacions, un nen li ha llegit una carta en què, entre altres qüestions, li ha preguntat per què molts avis estan sols.
10: ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
9: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos.
6: I Lleó XIV també ha visitat el monestir de Montserrat, tot i que ha evitat fer cap referència a les víctimes dels abusos sexuals del monjo Andreu Soler. El primer denunciant d'aquests casos, Miguel Hurtado, ha criticat la visita del papa Lleó XIV al monestir sense haver parlat amb les víctimes dels abusos.
11: Jo pensava que el papa no s'atreviria anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia.
6: Hurtado ha anunciat una campanya de recollida de signatures per reclamar reparació econòmica i simbòlica i proposa instal·lar un monument permanent en homenatge a les víctimes. Amb tot, aquest matí el papa anirà cap a l'aeroport del Prat d'aquí una hora, rum a les Illes Canàries, on farà la tercera etapa del seu viatge per les terres espanyoles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, participarà en l'acte de comiat del Pontifex.
5: Más de uno Catalunya.
6: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona demanen endurir les lleis per tenir armes i traficar amb drogues davant d'un nou assassinat a trets a plena llum del dia a Barcelona. Ricard Jiménez, bon dia.
12: Bon dia, Montse. Ja són 6 les persones que han mort tirotejades a Catalunya pel que portem d'any. 5 a Barcelona, la darrera ahir al carrer Balmes. Els Mossos d'Esquadra van sortir al pas desvinculant aquest fet de la visita del papa, mentre les administracions atribueixen l'ús d'armes de foc al crim organitzat internacional. Per això, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demanen més madura per acabar amb les bandes criminals. Això passa per modificar les lleis estatals sobre tinença d'armes i drogues, tal i com es va fer ja amb la multireincidència per acabar amb la impunitat dels que cometien petits robatoris.
6: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins després de l'estiu. Així ho han assegurat el Departament d'Agricultura després de la reunió entre el conseller Òscar Ordeig i les localitats afectades. Els municipis coincideixen en que no es pot abaixar la guàrdia, però creuen que hi ha marge per flexibilitzar determinades zones. Ho explica el tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugueroles.
13: I que, per tant, doncs, poguéssim oferir alternatives d'ús de l'espai natural, controlades, segures, amb horaris restringits, el que calgui, però de fer compatibles les dues coses.
6: Des de la Conselleria d'Agricultura refermen que la prioritat és contenir el virus i no valoraran cap canvi en els propers mesos. La submarinista de 24 anys, desapareguda aquest dimecres al Cap de Creus, ha estat trobada amb vida després de 8:15 del vespre a 2 milles nàutiques del punt on havia estat vista per última vegada. L'ha localitzat el creuer Seabourn Venture, que ha alertat els serveis d'emergències. Salvament Marítim ha enviat 2 naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Josep Trueta per revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores de recerca. Més coses, l'empresa de producció de vidre francesa Saint-Gobain tancarà la planta que té al Vendrell i la traslladarà a les instal·lacions de la mateixa companyia a l'Arbós, també

0: El Baix Penedès, segons la companyia, el canvi respon a la necessitat d'ajustar-se al model elèctric del sector de l'automoció.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.

0: fonamental organització de la final de la Lliga de Campions del 2029 al Nou Camp Nou. Club Natació Sant Andreu i Club Natació Mataró es queden fora de la final de la Lliga de Campions femenina de waterpolo, després de perdre contra Ferencvárosi i Olympiacos respectivament. A les 7 de la tarda, a Malta, el Club Natació Atlètic Barceloneta jugarà la seva semifinal de la Lliga de Campions de waterpolo masculí contra el Ferencvárosi.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
7: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
8: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia, Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
2: Onda Cero Catalunya.
9: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
10: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
11: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: constantemente al lado de los buzos que están sumergidos. Tiene que tener un equipo determinado entre el equipo que tiene que llevar los buzos que hacen el trabajo de sumergidos.
1: L'advocada també assegura que no era la primera vegada que passaven al Club Nàutic i per tot plegat la família reclama a la jutgessa que porta el cas que citi a declarar els seus responsables. Canviem de qüestió, Girona supera el 60% de recollida selectiva amb l'arribada dels contenidors intel·ligents. D'aquesta manera es converteix en la ciutat catalana amb més de 100.000 habitants que més recicla. Ricard Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Montse. L'Ajuntament agraeix l'esforç que ha fet la ciutadania per augmentar la recollida selectiva en els darrers anys. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, assegura que la ciutat va en la bona direcció, però que cal seguir avançant en els propers 4 anys perquè el reciclatge arribi al 70%.
3: Arribar al 70% no serà segurament tan fàcil com, entre cometes, crec que ens entenem com fer un canvi de sistema, sinó que caldrà fer molt més esforç amb el tema de prevenció de residus i, per tant, per què? Perquè quan tu prevens residus, moltes vegades estàs fent una prevenció en molts residus que ara van a la fracció rebuig o resta. I, de retruc, si això disminueix, estarà augmentant la recollida selectiva.
2: El consistori també destaca que Girona ha reduït el nombre de residus que genera diàriament cada habitant.
1: Avui els treballadors de Nissan hauran de ratificar o rebutjar les condicions de l'expedient de regulació que han acordat els sindicats i la direcció de l'empresa. Les dues parts han acordat reduir el nombre d'acomiadaments i augmentar les indemnitzacions. La planta més afectada per l'ERO és la del Prat de Llobregat, on Nissan preveu acomiadar 110 dels 122 treballadors. Els sindicats denuncien que és un tancament encobert, igual que la multinacional va fer, diuen, quan va baixar les persianes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. I un últim apunt en plana cultural, sapiguen que el Cruïlla suma espectacles d'humor, dansa, art i cultura popular al seu cartell musical, encapçalat per Pixies, David Byrne i Rigoberta Bandini. El seu director artístic, Jordi Herreruela, assegura que és una aposta amb un doble objectiu. Primer, anar molt més enllà de la música i, segon, connectar el Cruïlla amb la ciutat i els veïns.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
6: Alsina, ¿me das la hora?
7: Sí, son las 8:00 de la mañana, 7:00 en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: 8 a Girona i 26 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: El Papa està a hores d'ara a l'aeroport del Prat, a punt d'agafar l'avió rumb a les Illes Canàries, on farà la tercera etapa del seu viatge per terres espanyoles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, està participant en l'acte de comiat del pontífex després que ahir beneís l'església més alta del món, amb 175,2 metres d'alçada. Repassem com ha estat aquesta benedicció, ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Doncs ha estat un acte carregat de simbolisme en què, combinant el català i el castellà, el papa Lleó XIV ha escampat aigua beneïda i, de manera bastant generosa, tot s'ha de dir, cap a la basílica.
3: Germans i germanes, amb el cor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
2: I després d'aquest moment, amb els cants de l'Escolania de Montserrat, ha començat un espectacle de llum i so participatiu tant dins com fora la Sagrada Família, en què els feligresos portaven un fanalet a la mà que s'il·luminava al ritme de la música. El colofó final ha estat un grup de drons que han dibuixat al cel de Barcelona la cara de l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí, admirant la seva obra i al costat la seva frase «Primer l'amor, després la tècnica». Un dia històric per a la capital catalana que ha acabat amb un castell de focs artificials envoltant les torres de la basílica.
1: Más de uno Catalunya.
0: Més qüestions. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona demanen endurir les lleis per tenir armes i traficar amb drogues davant d'un nou assassinat a trets a plena llum del dia a Barcelona. Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Ja són 6 les persones que han mort tirotejades a Catalunya pel que portem d'any. 5 a Barcelona, la darrera ahir al carrer Balmes. Els Mossos d'Esquadra van sortir al pas desvinculant aquest fet de la visita del Papa, mentre les administracions atribueixen l'ús d'armes de foc al crim organitzat internacional. Per això, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demanen més mesura per acabar amb les bandes criminals. Això passa per modificar les lleis estatals sobre tinença d'armes i drogues, tal com es va fer ja amb la multireincidència per acabar amb la impunitat dels que cometien petits robatoris.
0: Canviem de qüestió. La contaminació atmosfèrica per diòxid de carboni i partícules en suspensió es manté sota control per segon any consecutiu a Catalunya. Segons dades del Departament de Territori, aquests contaminants compleixen amb els límits fixats per la Unió Europea. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Les emissions de diòxid, el principal causant de l'escalfament global i del canvi climàtic, estan assolint els estàndards de la Unió Europea a bona part de Catalunya. El Departament de Territori ho atribueix a la implantació de les zones de baixes emissions, l'aposta per la mobilitat sostenible i el transport públic. També les partícules en suspensió, com la pols, les cendres, les substàncies químiques o els metalls, han assolit l'objectiu i no han superat els 15 mil·ligrams per metre cúbic. L'altra cara de la moneda, però, és l'ozó troposfèric. Aquest contaminant, fruit d'una reacció química entre diversos elements, creix respecte al 2022. Des del Departament de Territori admeten que és difícil controlar-lo perquè està molt condicionat per la meteorologia, especialment per la calor a la primavera i estiu.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y València o en cabedo.com.
7: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
0: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
9: Bon dia. El Joventut perd al Roig Arena contra València Bàsquet 118-117 després d'una pròrroga al primer partit de la seva sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB. A les 8 de la tarda, el Palau Blaugrana, Barça i la Laguna Tenerife jugaran al seu...

segon maig de la seva semifinal. El Futbol Club Barcelona presenta formalment davant la UEFA la candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Lliga de Campions del 2029 al Nou Camp Nou. Club Natació Sant Andreu

En cultura, l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Així ho ha elegit per unanimitat el jurat del concurs públic per substituir l'actual directora, Elvira Diangani Ose, que va deixar el càrrec a l'abril perquè no podia comptabilitzar la direcció del MACBA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de 5 anys, amb la possibilitat de renovar-lo per 3 anys més. Més coses, el Cruïlla suma espectacles d'humor, dansa, art o cultura popular al seu cartell musical, encapçalat per Pixies o Rigoberta Bandini. Yeah.

0: Des de la direcció asseguren que la combinació d'aquest any és una aposta amb un doble objectiu. Primer, anar molt més enllà de la música i, segon, connectar el Cruïlla amb la ciutat i els veïns. Entre les propostes hi destaca la Berta Pons, dels Brodes Bros, una companyia que representa un espectacle que fusiona ball de bastons i dansa urbana. El Cruïlla se celebrarà entre el 8 i l'11 de juliol al Parc del Fòrum. Arribem així al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, el control tècnic. Que passi molt bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
1: The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Què tal? Bon dia. Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, disminuint la nuvolositat durant la tarda fins que del cel poc ennuvolat. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i al nord-est i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de la component nord. A la resta del territori, vent fluix variable amb intervals moderats de la component nord-oest al sud de Tarragona, tendint durant la tarda a fluix de la component sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz, impulsat per la Fundació La Pedrera i en el que es pot disfrutar del millor jazz en un escenari incomparable com és el Terrat de La Pedrera. Aquest divendres a les 8 ens espera Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. Mitjançant la fotocomposició de centenars de fotomacrografies, es pretén mostrar espècies conegudes o d'altres que passen desapercebudes, de manera que es poden observar amb tot detall. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
5: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
4: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu de Bellver a 11:45 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, que es celebra a la Casa Cultural La Violeta, entra en la seva recta final amb els dos darrers espectacles. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora. I el 19 de juny clourà el festival la projecció de la pel·lícula Blue Jean de Georgia Oakley.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
2: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: dijiste que debió hacer en la COPE.
1: Que nos tenemos que ir, que llegan
2: ya está.
1: Noticias de las 11 de la mañana. Bueno, sí, ya está. Bueno, Damián, muchas gracias por la visita, como siempre.
3: Un placer, cuando quieras.
1: Vaya muy bien, Jano, y el talismán del trueno, que es el libro que me ha venido a presentar. Adiós, Leonor, adiós, Borja. Carlos. Adiós, Goyo.
2: Adiós.
1: Adiós, Agustín. Hasta siempre.
2: Hasta luego.
1: Hasta siempre.
2: ¿Cómo?
1: 5 minutos con todo.
4: Onda Cero Barcelona. Hay lugares que no se visitan, se sienten. Senderos entre montañas, pueblos con historia, sabores auténticos y paisajes que invitan a desconectar. Descubre las montañas de la Costa Daurada, el interior del Baix Camp, la aventura de descubrirnos.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
6: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
7: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
8: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
7: Aida de Verdi.
8: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
7: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
8: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
7: I després de Bellini, què ens espera?
8: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I, abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lis Davidson, però també... Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
9: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
10: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
11: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
12: Obrim l'agenda esportiva per avui dijous a les 8 de la tarda, segon partit de l'eliminatòria de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB. Al Palau Blaugrana, Barça, la Laguna Tenerife. Recordem, dimarts, els barcelonistes van sumar la primera victòria de la sèrie. Abans, a les 7, a Malta, començarà a disputar-se la Final Four de la Lliga de Campions masculina de waterpolo. El primer partit de semifinals tindrà representació catalana. El Club Natació Atlètic Barceloneta s'enfrontarà al Ferencváros hongarès. També dijous arranca el Mundial de Futbol als Estats Units, Canadà i Mèxic i serà a l'Estadi Azteca d'aquest darrer país on es celebrarà el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Divendres es disputarà al Roig Arena el segon partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB entre València Bàsquet i Joventut de Badalona a les 8 de la tarda. Passem a dissabte. El Centre Esport Sabadell s'enfrontarà al Zamora a l'estadi Ruta de la Plata a partir de les 9 de la nit en el maig d'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. En handbol, a les 6 de la tarda, a Colònia, el Barça jugarà la seva semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions contra l'Alborg danès.
13: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
14: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
15: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
16: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
13: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
2: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada esport n'encén la flama.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
5: Viajar a Baleares en verano mola, pero viajar con Transmed mola más porque te damos descuentos como churros. Consigue un 30% y un 5% extra si eres miembro del Club My Transmed.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
7: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
6: A Lleida, a terra, Banda Neon.
7: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
6: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
7: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
6: I Tarragona impulsa el talent emergent.
7: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
9: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on?
10: I tant que sí.
9: Aquí, a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
11: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
9: Veus?
11: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
12: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: Vallès, navegant des de 1888.
1: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
2: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
3: Bon dia. Avui comença el Mundial de Futbol amb el partit inaugural que disputaran a partir de les 9 del vespre una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic i Sud-àfrica, a l'estadi Azteca. És el Mundial més llarg de la història amb 48 seleccions. Tenim per davant un total de 104 partits. És el d'avui un dia històric pel poble mexicà, tal com explica el seu seleccionador, Javier Aguirre.
4: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos. Lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día para muchos de nosotros histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
3: Aquesta propera matinada, a partir de les 4, jugarà el segon partit de la cita mundialista, que enfrontarà Canadà i la República Txeca a l'estadi Guadalajara. La selecció espanyola debutarà el proper dilluns contra Cap Verd. El Barça, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola de Futbol, ha presentat oficialment davant la UEFA la candidatura del Camp Nou per acollir la final de la Lliga de Campions de l'any 2029. En bàsquet, la sisa Joventut va perdre contra el València per 118-117 a la pròrroga al Roig Arena en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Ricky Rubio, de nou, va ser el millor, signant 22 punts, 4 rebots i 11 assistències. El segon partit es jugarà demà, també al Roig Arena. Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 el segon partit de la seva sèrie davant la Laguna Tenerife al Palau Blaugrana, amb avantatge d'una victòria 0 pels de Xavi Pascual, que es van imposar al primer duel. El Barça de futbol sala haurà d'esperar dissabte per conèixer el seu rival a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. I és que el Palma Futsal va empatar l'eliminatòria contra el Pozo Murcia en imposar-se el segon partit per 6-4 al pavelló de Son Moix. I ja coneixem la final de la promoció d'ascens a Primera Divisió. El rival de l'Almeria serà el Màlaga, que va empatar un contra les Palmes a la Rosaleda en el partit de tornada de la semifinal, fent bo l'1-0 aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
2: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
5: Avui a la ciutat volem parlar amb els socorristes que amenacen amb noves vagues després de les de l'any passat si no es compleixen els acords. Amb ells parlarem també sobre aquesta nova temporada que tot just ara comença.
6: Amb el Vicenç Huguet parlarem d'una tecnologia que forma part del nostre dia a dia, els pagaments amb Bizum. Al tema de la setmana abordarem com el teletreball afecta la nostra salut mental i acabarem parlant amb la Mònica Burkholz sobre com van arribar a Plaça Catalunya uns veïns de Barcelona molestos per a uns, adorables per d'altres. Estem parlant dels coloms.
5: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
7: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
2: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: I si encara en vols més, onda0.es/Catalunya.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a onda0.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. onda0.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dijous, 11 de juny, i a la ciutat volem parlar amb els socorristes, i és que encara no ha començat la temporada de bany i ja critiquen la manca de recursos per poder fer la seva feina en condicions, sense oblidar-nos que ja hem hagut de lamentar alguns ofegaments en el que portem d'any. De seguida en parlarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí a l'estudi al meu costat, Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què, de ressaca?
3: De ressaca papal.
4: Home, sí.
1: Ressaca papal.
2: Però de moltes... Sí, sí, no és papal, eh? Una mica de Catalunya, Barcelona...
4: Odiniana,
2: sí.
1: Barcelona, bueno, i Catalunya, però Barcelona ha quedat...
2: Oh. Bueno, des de Lola. Dels Jocs Olímpics, que no fèiem una cosa tan espectacular, eh?
1: Bueno, aquest sentiment dels Jocs Olímpics jo crec que és el que es va repetir sí, sí. Ahir, no? Una mica...
2: El sentiment és de quan... Normalment, però quan volem...
1: Fem les coses ben fetes.
2: Perdó per l'expressió. Ens la traiem i diem, aquí estem nosaltres.
1: Sí, és que és així. És que està molt ben expressat. Va ser... Jo no el vaig veure en directe, eh? L'he vist aquest matí.
2: Sí, jo també i... vaig un fragment, sí.
1: Pell de gallina, vull dir.
2: Espectacular. Si vostè no ha vist el que va passar ahir a la nit a Barcelona... Se'n va a internet o busca, que a YouTube això es pot trobar, a 3CAT, on vostè vulgui, i ho troba.
1: Jo no sé qui ho va idear, però...
4: Està molt cuidat.
3: Està
4: molt cuidat.
2: El mateix, molt. Segurament el mateix geni, que d'aquí un segle serà recordat i dirà, mira allò que va fer aquell tio amb uns drons i tal.
1: Sí. Però no estarem aquí per... I diran, drons? Què són drons?
4: Sí.
2: Potser d'aquí un...
1: Lo dels drons és espectacular, eh?
4: Com... I quan a mi el moment que Gaudí es gira sí, per mirar la Sagrada Família és el que em va emocionar.
3: Ara els japonesos deuen estar pensant, ara els hi arriba això? Ara...
2: Pobres!
3: Això dels drons? Mare meva!
4: Pel que m'han dit, estan darrere de tot aquest acte, també. Hi ha una mica de japonesos ficats darrere.
1: És que els japonesos, sempre, a més, són amants de la Sagrada Família de Barcelona en general, amb una cosa.
3: Sí.
1: Que no ens traurem el turisme a sobre.
4: No,
3: això, home,
4: això
3: està claríssim.
1: Encara
4: avui
1: algun... I que maca ha quedat la Sagrada Família.
4: Molt.
2: Hi ha algun diari que ja porta en la seva portada digital que això que acabem de veure impulsarà el turisme asiàtic a Barcelona. I dic, bueno,
3: més? Encara més.
2: Potser no cal impulsar-lo, no?
1: Si és que al final hi haurà més aquí que allà.
3: Sí.
1: Però bueno, benvinguts tots aquí a Barcelona. Va, comencem.
3: Ja
1: no expliquem res més. Ja no fem aquestes càpsules del Papa. Hem après molt aquests
2: pena,
1: dies.
2: Quina pena, amb el que m'agradaven.
3: Sí.
1: Busquem un altre personatge. Cada setmana fas capsuletes un personatge.
3: Podríem fer la setmana de... Llavors fer capsuletes...
2: Però alerta, ojo. Alerta amb encarregar-me això a mi.
1: No, bueno, perquè el personatge el triaré jo.
2: Ah, no pot ser Estrellita Casta totes les setmanes, no?
1: Totes no.
2: Vaja.
4: Per fer-li justícia se li hauria, hauríem de començar per Gaudí.
2: Pobret,
4: que ha vingut el Papa i li han fet molt al Papa, però al final el Papa venia pel
1: doncs
4: centenari de la mare.
1: Doncs ens per la temporada que ve, això, eh?
2: Vinga,
1: ara estem de broma, però el Robert m'està mirant una cara de...
3: Està bastant xulo.
1: Això ho hem de parlar.
2: No, ho hem de parlar perquè llavors discutirem cada dia, perquè jo proposaré un, ella dirà un
1: no,
2: altre, i ara
1: no
2: tu,
1: discussió.
2: Hi, ara jo, ja.
1: Carinyo, no hi ha discussió, decideixo jo.
2: Molt bé.
1: Ja està.
2: Pim, jo llegiré el que digui, el que dicti la directora d'aquest programa.
1: O l'audiència.
2: Ah, mira, molt bé.
1: Que l'audiència digui. Volem saber més sobre...
2: Alerta, amb deixar la democràcia en mans de tothom.
1: Bueno, dir... saps que després hi ha uns filtres que...
2: Clar, dir, la democràcia està molt bé fins
1: si tots
2: que deixa
1: d'estar bé. Si tots demanen Estrellita Castro cada setmana...
2: Perquè la secció de la paraula de cançó, llavors al final la gent proposa unes coses que no existeixen.
1: Omnicanalitat.
3: Canalidad. Sí, la gent que va buscar
2: per l'àudio. Saps l'àudio encara, de l'omnicanalidad?
4: Crec que sí,
1: la
4: que l'hauria de tenir.
2: Hem de guardar algun dia.
3: Per la posteritat.
4: L'hauria de tenir.
3: Oh, tant.
1: Vinga, va, tornem a la normalitat, entre cometes. Quina és la cançó que ens portes avui?
3: Sí, tornem a la normalitat a mitges, perquè la cançó o la música del dia d'avui encara té a veure amb el que va passar ahir a la Sagrada Família. Vinga.
2: Tenim una quantitat de músics brillantíssims que els dius, fes-me una sinfonia per aquest moment del teu quadre.
1: I l'orquestra que tocava a dalt a la Creu?
4: Molt
1: èpic. Entenc que era la Creu, no? Dintre
4: sí,
1: de la,
4: sí,
1: la Creu.
4: Sí, sí. Molt èpic, molt èpic.
1: I ells mateixos pensar que estan allà. Bueno.

0: Aquells pell de gallina.
1: Nens, aquell,
0: oh, i els nens.
1: Aquella espelma que portaven. Bueno.
0: Tot
2: és fet. Que els cors són tan increïbles. Oh, i a part amb l'acompanyament musical d'una orquestra. Expliquem a l'audiència que estem escoltant un fragment de l'acte de benedicció del Papa Lleó XIV a la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, en el que més de 600 cantaires i també músics, una orquestra, van acompanyar el pontífex en la seva visita al temple barceloní. El Papa Lleó XIV va concloure amb aquest acte el seu breu pas per Barcelona, amb aquest esdeveniment multitudinari al temple barceloní, el que hi va arribar en el seu papa mòbil. Ja dins del temple va visitar la cripta, on va oficiar una breu pregària davant la tomba d'Antoni Gaudí, mort avui fa 100 anys. La missa va omplir l'interior de la Sagrada Família, més de 200 bisbes i més de 4.000 persones, entre les quals 1.200 provinents de les parròquies de les ciutats. Acabats tots aquests actes, Lleó XIV va sortir a l'exterior, davant de la façana del Naixement, al carrer Marina, i des d'allà, acompanyat del cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va fer el breu acte de benedicció de la Torre de Jesús. Breu, però molt sentit i especial. I és que la Sagrada Família ja la tenim acabada i també beneïda pel Sant Pare.
1: No, acabada.
0: Encara falten
1: quatre detalls, no?
2: Quatre rematxes.
1: Sí, però jo reitero el que he dit alguna ocasió, que un amic meu britànic em va dir: la gràcia és que no l'acabeu.
0: Jo ho he dit sempre. Deixar una pedreta.
1: Una pedreta per posar.
0: Petita per posar.
2: Una fitxeta del Lego,
0: sempre...
2: una...
0: Sí, la basílica inacabada.
3: I fins i tot una grua, perquè forma part ja de l'Skyline de Barcelona, la grua.
0: Jo veia, dic que no hauran deixat grues avui, sí, les han entès. Sí, sí.
3: És que formen part ja de la Sagrada Família, les grues.
2: Ja les han deixat simbòlicament.
0: Però ja, és que si et diuen, ja està acabada... Cola, vull dir.
3: Ahir va estar la del patronat a Mas de Uno, la vicepresidenta del patronat a Mas de Uno, va explicar que faltava un parell de coses. Eren façanes, sobretot. No sé si la de la Glòria o alguna cosa així que havien de retocar.
2: Sí,
3: i després
2: moral,
3: també tot el tema que estan en converses amb l'Ajuntament de la illa de cases que hi ha per allà, que en principi s'han d'anar fora per fer tota la plaça de la Sagrada Família.
0: Jo això sí que m'ho faria. Jo.
2: No. No,
0: perquè ja està bé així.
3: Ja.
0: Bueno, però això és una qüestió personal,
3: que no hi ha res tan exacte.
2: Ni punxem ni tallem.
0: Totalment.
1: Però els xinesos que vindran gràcies a aquest espectacle els hem de posar en algun lloc. Alguna plaça hi ha d'haver per ells. Sí, senyora, senyor xinès que ens està escoltant des de...
0: A veure,
1: no sé,
0: què vol dir?
1: Quina població xinesa ens podem inventar, no?
3: Hi ha molts hotels i coses perquè se'n vagin, no?
1: Vingui a Barcelona.
0: Poden agafar el metro, vull dir... Ja, però, que et deixa davant el metro.
1: Sí, però llavors allà, si han de venir xinesos gràcies a això, a algun lloc els hem de posar. Llavors has de fer... Saps com el tablero, el quin és quin?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Perdona, Robert.
1: Que sobra amb els celestials així de fons. I...
0: Què preguntes avui a l'audiència?
2: Quina és la part de Barcelona que més li agrada?
0: Doncs mira, no sé si és una pregunta que hem fet mai.
2: Bueno, doncs potser ens diuen una part de Barcelona que ve a ser representada d'aquí uns minuts aquí a l'estudi. Espero que estigui arribant. Avui pararem aquí. Sí.
3: Resem tot.
2: Resem. Perquè escoltarem d'aquí uns minuts els socorristes de les platges de Catalunya perquè ens expliquin en quina situació es troben ara mateix i quins són els principals problemes que tenen a l'hora de fer la seva feina. I ja que hem parlat de, socorristes, doncs he pensat en això, els socorristes de la platja.
0: Una persona de la redacció, quan sabia que entrevistava amb els socorristes, m'ha dit, home, doncs mira, li podríeu posar la cançó de
1: la...
0: Tu creus que el Robert no la posarà en algun moment del programa? I tant que sí.
2: Ara mateix hi ha algú fent memòria i pensant en aquell punt de socors tan estupendo que té el seu poble, amb aquell desfibrilador, aquella farmaciola, també equipada. Que no, que vostè pensant en la Pamela Anderson, clar, que ens coneixem, senyor. Jo l'estic veient a ella,
0: Michael
2: la Pamela
0: Buchanan.
2: Anderson.
0: No, no n'hi Buchanan.
3: Mig Buchanan. Mig,
2: sí, i ella, la Pamela Anderson, que anaven a càmera lenta, no?, sí. D'allò. Que de la Pamela Anderson primer arribaven els flotadors de salvament i després ella.
0: Era tant.
2: Sí, sí, també ara hi ha el mateix, alguna senyora i algun senyor pensant en David Hasselhoff.
0: Ah, no, estava estupendo.
2: Aquell David Hasselhoff del seu millor moment, del seu punt àlgid, né? Que deia allò de... No se preocupe por nada, porque...
4: Somos los vigilantes de la playa.
2: Claro. Deia que recordem la Pamela i en David del seu moment àlgid, perquè jo no sé què ha passat després, que s'han intercanviat els rols. Ara ella és una persona molt normaleta.
0: Totalment.
2: S'ha tret, sí, tota, sí, la recauxutamenta, sí. S'ha tret tota la recauxutamenta. I ara s'ho ha posat ell.
0: Ah, sí? No l'he
2: vist. Busca a Google. David Hasselhoff, ahora.
1: Ahora.
2: No, és que és impressionant. Ahora. És irreconeixible. És com, saps com les muñeques xotxones aquelles?

0: de la tòmbola, tot llavi, tot pòmul, tot pita tragamenta, tot...
1: Ui, sí.
0: Us la veus?
2: I un home que ha passat, crec, per addiccions bèsties.
0: Sí, però... Sí, segurament, eh?
2: Ja,
0: però...
2: Jo he vist alguna imatge...

0: ahoga. Ese niño se va a ahogar. Uy, ¿dónde está aquel niño? Y me dice, pues tu hijo. ¿Hijo? Y yo me quedo mirando yo. ¡Chiquito! ¡Ven, que te vas a ahogar! ¡Chiquito! ¡Oh, Dios mío! Este no pisa más la playa.
1: Para bromas, que el mar es muy traicionero, ¿eh?
2: Pues habrá ahogado.
1: Sí, pues habrá ahogado. Per tant, avui, històries del mar, amb el bany com a protagonista, amb notes de veu de WhatsApp al 676-760908. Va llogar vostè un plàtan d'aquells inflable entre tots els cosins i encara està a alta mar, a hores d'ara? La patrullera de la Guàrdia Civil encara no ha arribat, perquè crec que les aigües internacionals són de la Guàrdia Civil, no?
2: Sí,
1: no? O de l'autoritat portuària.
2: Jo crec que
1: Guàrdia Civil... Si et quedes en aigües internacionals, qui et rescata?
2: Ningú, allà et quedes.
1: Molt bé.
3: Molta sort.
1: Bé, doncs, avui històries del mar. No sé. S'ha quedat vostè en un illot a viure. He recordat aquell programa que feien els tricicle que es deia... Com es deia allò?
4: Xof, no?
1: Xof. Sí,
2: era divertit, aquell.
1: Era molt divertit. Molt divertit. Doncs si està enmig d'una illa deserta, clar, no ens pot trucar. Wilson es deia aquell del...
4: Anyals de fum.
3: Del... Anyals de fum. Tom Hanks, no?
1: El Tom Hanks. 676...
2: El Cocu, no? Wilson! Ah, no, la pilota.
4: Wilson!
1: Wilson! Wilson! Wilson! 676-760908. Històries del bany al mar, amb notes de veu de WhatsApp, les escoltarem d'aquí un moment al programa.
2: Quina plorera amb el Wilson.
1: Bé, Lluís Soler i Roca, amb una cara que li puc deduir, li puc entendre.
2: Val. Escolta, va, històries, Montse, tu tens alguna història?
3: Mireu, ara així que heu dit de la platja, jo el cop que vaig necessitar ajuda a la platja va ser un cop que em va donar un cop de calor i em vaig desmaiar. No, jo estava fora, per sort estava fora. I la cosa és que estava amb el... Jo era nena de casa al d'estiu i estàvem fora amb els amics i tal i amb els monitors i vaig passar molta estona sota el sol sense mullar-me, sense menjar, sense beure aigua,
1: sense res. Molt important això que diu ella, que alerta la població.
3: Sí, i quan ens van avisar, vinga, anem a dinar, tal, no sé què, jo anant cap a les dutxes per canviar-me i tal, li vaig dir a la monitora, Irene, no veig res. I ella diu, com que no veus res? I jo, no, tinc una taca negra davant, que no veig res. I de cop i volta em vaig agafar ella i li vaig dir, Irene, que me voy, que me voy.
2: La Irene encara
3: ho recorda. I la Irene cridava a l'altre monitor, sisplau, ajuda.
2: Vinga, va, responeu a la pregunta del dia, perquè més les persones que participin podran emportar-se un regal cultural.
1: Mira, tenim tres... És que m'ofego i tot de l'emoció. Tenim tres entrades... Escolta això.
2: Hauria pogut sonar ahir, perfectament,
1: Perfectament, sí, perquè això és el Teatre del Liceu, aquí davant de la ràdio. Tenim tres entrades dobles, fins i tot en podríem aconseguir quatre, fixa't el que et dic. Estic tirant a la piscina jo i...
2: Sí.
1: Per poder gaudir, quatre entrades per poder gaudir de l'espectacle, ja la pago jo, home.
2: Vale.
1: La Torre dels Somnis, és això que sona de fons, i és un espectacle per a totes les edats, però que està pensat sobretot, per acostar la música clàssica, la lírica, als més joves. La Torre dels Somnis. Això serà diumenge, a les 11 del matí. El dia 14 vostè té alguna cosa a fer? No? Doncs enviï una nota de veu explicant històries del bany al mar i pot optar aquestes entrades. La Torre dels Somnis, un espectacle que combina l'òpera amb el circ i amb la poesia. Què millor per un diumenge al matí que gaudir de Puccini i d'una dramatúrgia que narra el darrer desafiament de la realitat contra els impossibles que habiten aquesta torre. I què bonic somiar, perquè els somnis a vegades fan realitat. Bon anar al Liceu vostè de franc, gràcies a Onda Cero Catalunya i gràcies al Liceu. Doncs ens envia una nota de veu i ja ens posem en ordre.
2: Sempre m'ha fet molta gràcia això de franc.
1: M'agradaria anar al Liceu diumenge,
2: sí,
1: sisplau.
2: Sí, sisplau. Sempre ho diem, però és que no ho feu.
1: Per ciència infusa no ho
2: clar,
1: sabem.
2: Clar, nosaltres no podem preguntar a tothom que ens envia notes
1: perquè
2: de veu.
1: Una llau
2: clar,
1: de missatges.
2: Per això. Preferim que vosaltres... Escolta, m'interessen les entrades. I si us les podem donar, nosaltres estarem encantadíssims. Així ningú s'enfada, tampoc.
1: Perfecte.
2: No m'heu donat... És que no l'has demanat.
1: 676-760908. Vostè envia una nota de veu, explica la història aquella de la platja que va tenir i a més diu, i amb tot això m'agradaria anar al Liceu diumenge.
2: I amb una mica de sort, doncs hi podreu anar.
1: I fins i tot hi pot haver un sobre... No, perquè tinc coses a fer diumenge. Si no, els acompanyaria jo. Que pot ser
2: l'incentiu,
1: no?
2: A quina hora acaba el teu programa fantàstic? A les 8. Ja. Tens 3 horetes per fer el que hagis de fer.
1: Compromís diumenge.
2: I després te'n vas a patir Liceu. Vinga, notes de veu al 676-760908. Mentre que arriben, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
2: Comencem explicant que el Papa Lleó XIV aterratja a Canàries després de 2 dies a Catalunya. El president Salvador Illa s'ha acomiadat del Sant Pare cap a 8:45 del matí a l'aeroport del Prat.
3: Després Illa, en una atenció als mitjans de comunicació, ha celebrat com han anat aquests 2 dies de visita papal, ha defensat que el govern ha fet el que havia de fer i que tota l'actuació institucional ha atès els criteris d'un estat, diu, a confessional. Illa ha qualificat la visita d'inspiradora i ha agraït la resposta de la ciutadania.
5: Crec que ahir va ser un dia molt bonic,
4: tractant bé. La Sagrada Família crec que és

0: va respectar el programa que hi havia establert. En tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat. No?
1: Sobre la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, ell ha afirmat que des de Catalunya es va il·luminar el món i ha reconegut que s'emociona recordant les imatges d'ahir. Amb tot, i ha desitjat èxit al pontífex en el seu viatge a les Canàries.
2: Més qüestions, l'Ajuntament de Barcelona està a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per analitzar conjuntament els tiroteigs en recents a la ciutat i estudiar com es pot reconduir la situació.
1: Una reunió que s'ha precipitat després que ahir un home fos assassinat a trets al carrer Balmes de Barcelona, un cas que es va descartar ràpidament que tingués relació amb la visita del Papa. Albert Batlle, tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui mateix la Conselleria d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema i nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
1: Batlle ha lamentat el crim i ha insistit que cal revisar la legislació sobre tinença d'armes perquè molts d'aquests fets estan vinculats al negoci de la droga i de les màfies delinqüencials. Tot i la gravetat del tiroteig, Batlle ha remarcat que la ciutat va continuar funcionant amb normalitat durant els actes de la visita papal i ha defensat que la imatge de Barcelona supera de llarg, diu, episodis puntuals de violència.
2: I desaparegut un menor a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió en moto d'aigua.
1: Sí, els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió de Roses. El jove no va arribar al punt de trobada, Santa Margarida, i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos, Guàrdia Civil i la policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat, en un sector afectat per vent intens. Salvament marítim ha desplegat helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
2: Doncs tot plegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A Onda Cero, La Ciutat.

0: kilómetros, ahí cabe muchísima gente. Entonces,
1: bueno, y luego que algo que decía Nacho, que es importante, la ratio es importante, pero luego es la ratio en función de la gente que haya cada día en esa playa, porque no es lo mismo la playa un lunes por la mañana, aunque sea de verano, que un domingo por la tarde.
2: Sí, claramente, y también es verdad que las emergencias no conocen de día de semana o de fin de semana, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, el caso que se tiene que lamentar de la muerte en Calella de Mar, la semana pasada, si no recuerdo mal, o la anterior, el ayuntamiento está brindando un servicio solamente los fines de semana. Y los días de semana, con una afluencia, yo he vivido en Calella de Mar años atrás y sé de la cantidad de gente que se baña y de la ocupación hotelera que hay de Semana Santa en adelante, y está claro que no puede seguir esta situación precaria donde cada ayuntamiento monta el servicio que puede o que quiere, contando hasta el último euro a ver cómo se lo puede ahorrar, y en el medio están las vidas de las personas, y en el medio están las condiciones de trabajo que estamos teniendo. Entonces, está claro que en esta temporalidad, con esta cantidad de gente, con el calor que está haciendo en las playas catalanas, ahora estamos a 11 de junio, tenemos récord de temperatura en el Mediterráneo, en el agua, y obviamente hemos tenido un récord de noches de calor también. Entonces, ha cambiado la situación. La situación profesional de las y de los socorristas también ha cambiado, y eso lo quiero marcar, porque frente a esta situación crítica hemos escuchado voces diciendo, bueno, aquí el problema es que la formación de los socorristas es muy extendida y entonces nadie la quiere hacer y entonces luego no tenemos socorristas. Mentira. La formación de socorristas aquí en Cataluña es muy buena, es de mínimo 400 horas y luego están los grados medios y superiores que son más extensos. Hay mucha gente titulada y lista y preparada para trabajar, pero el problema son las condiciones precarias. Entonces, cualquier persona que está titulada y preparada para trabajar termina haciendo cualquier otro trabajo porque no quiere exponer ni su piel ni su salud a estar a la merced de cualquier problemática que pueda suceder en situaciones tan precarias.
0: Decías, Nacho, que lleváis desde el 2018 luchando. ¿Alguna institución os llama cuando se acerca al menos la temporada de baño para decir, oye, ¿qué necesitáis? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo podemos? Porque al final estamos hablando de vidas humanas.
2: 100%. Bueno, esa pregunta es muy buena porque nos venimos manifestando desde el 2018. Nos hemos reunido en su momento con la anterior consejera de Territori, que era el departamento que tenía que aplicar la ley todavía vigente 08/2020 de ordenación del litoral catalán. En su momento nos prometieron un montón de cosas que ninguna se cumplió. En el medio cambió el gobierno, ayer un nuevo gobierno. Hemos estado hace solamente 2 meses en el Parlamento de Cataluña, por primera vez compareciendo en la Comisión de Interior, que es la que se encarga de velar por la seguridad ciudadana. Y ahí todos los partidos políticos que estaban, de todo el espectro, manifestaron que apoyaban nuestro reclamo, que lo que decíamos era válido y demás. Hemos tenido esos apoyos o esos acompañamientos. Sin ir más lejos, la consejera de Interior, Nuria Parló, nos ha hablado directamente cara a cara el año pasado en las playas de Gavá y se comprometió a tomar cartas en el asunto para poder solucionar esta situación de precariedad y poder darle un marco regulatorio a lo que sucede en Cataluña. Ahora, ¿cuál es el problema? Estamos trabajando, no lo acaba de describir, seguimos en sillas precarias, seguimos en enfermerías que no cumplen con ningún PRL y claro, y entonces exactamente estamos hoy manifestándonos y lo seguiremos haciendo hasta tanto y en cuanto esta situación no cambie.
1: Y mientras tanto, que no se cumple, digamos, esa voluntad del gobierno de, bueno, pues hacer una ley común que se aplique en todo el litoral catalán, se pierden vidas en medio, ¿no?
2: Exactamente. No tenemos una respuesta concreta. Se pierden vidas en el medio. Nosotros y nosotras nos seguimos dejando la piel trabajando. Y entonces, por eso, pese a todos estos progresos y acercamientos, hasta tanto y en cuanto la realidad de lo que sucede en la playa no se modifique y no tengamos condiciones dignas de trabajo, por un lado, y no tengamos playas seguras para la ciudadanía, desde la plataforma SOS Socorristas seguiremos trabajando sindicalmente en todos los ayuntamientos del litoral catalán y a nivel de la comunidad autónoma para obtener una respuesta. Y por eso está planteado. Hoy hemos venido aquí al Palau de la Generalitat. Agradecemos el espacio en radios como esta, en medios televisivos que se han acercado y han difundido la problemática. Tenemos claro que esto no termina aquí, porque sigue la precariedad, sigue la cantidad de gente en el agua, seguiremos lamentando muertes que podrían evitarse y por eso ahora vamos a hacer asambleas en todo el litoral, en Tarragona, en Girona, en Barcelona, para poder decidir un nuevo curso de acción y futuras medidas para denunciar esta precariedad y para intentar transformarla.
0: Pues esperemos que la solución llegue lo antes posible. Nacho Ibáñez, Noa Marzá, muchísimas gracias a los dos por habernos explicado aquí en la ciutat.
3: Muchísimas gracias.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
5: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
4: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Això és la ciutat.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Míriam.
0: Oficialment comença el Mundial de Futbol.
6: Prepareu-vos perquè aquesta cançó, que és la melodia oficial d'aquest Mundial, que es juga, recordem, a tres seus, Canadà, Estats Units i Mèxic, doncs l'escoltareu molt i molt i molt i molt i esperem
0: que... Em quedo amb el guaca-guaca.
6: Bueno, és... Té més...
0: Potser perquè no l'he escoltat encara...
6: Té més mundials a Shakira que Cristiano Ronaldo, perquè en porta tres ja, no? Sí. A mi el Waka Waka no m'acaba de convèncer, la trobada bastant...
0: Pel que va significar, no?
6: Sí, però no... No és que sigui un gran fan.
0: Hòstia, és portar-me a la contrària. No, és que
6: no sóc gens fan de Shakira. De fet, m'agradava molt... No em vull allargar això perquè no interessa, però... M'agrada molt la Shakira de l'inici, la del primer disc que va treure quan no fotia aquesta veu tan impostada i aquesta forma de cantar. Però després, respecto molt a qui li agradi, però a mi particularment no és precisament sant de la meva devoció. Però al final hem de parlar d'ella perquè hem de parlar d'aquest Mundial que efectivament comença avui amb el partit inaugural que disputaran a partir de les 9 del vespre una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca, que ha estat remodelat per aquest esdeveniment. És el Mundial més llarg de la història amb 48 seleccions. Tenim per davant un total de 104 partits.
0: No.
6: Per això no m'agrada aquest sistema, no? Jo crec que quan més seleccions hi han, tot està com més repartit, més partits, perd essència, perd interès, perd passió, no pots estar per tot i al final és com una mena de partits que, a més, amb uns horaris molt complicats, això és per tema de la diferència horària, partits a la... De fet, el segon partit es juga aquesta mateixa nit, de fet, aquesta matinada a partir de les 4. Ara en parlarem, però és veritat que s'està vivint allà una festa, és lògic. Per exemple, el seleccionador mexicà Javier Aguirre, molt conegut al futbol espanyol, parla d'un dia històric pel poble mexicà.
7: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos. Lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día... Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
6: Hi haurà abans del partit la cerimònia inaugural, a veure amb què ens deleiten aquests mexicans i aquests americans, a veure com faran. Hi ha coses doncs, que no acaben de quadrar a nivell sentimental, és a dir, per exemple, a la final, per primera vegada en la història, s'aturarà el descans i es farà un concert, Shakira actuarà, que això és molt de la Super Bowl i aquestes coses, no tinc clar que això pugui agradar al que és futboler de tota la vida, no? Són cultures absolutament diferents. Com et deia, aquesta matinada, el segon partit a partir de les 4, Canadà-República Txeca, a l'estadi de Guadalajara, la selecció espanyola no debutarà fins al proper dilluns, ho farà contra Cap Verd, un partit doncs, que en principi està molt desequilibrat, però després, com sempre et dic, aquests partits s'han de jugar.
0: Doncs sí. Vinga, el Barça vol... t'has equivocat la xifra. La Champions del 2029?
6: Sí.
0: Per què no la del 27?
6: Perquè vol que sigui...
0: Que és cada 3 anys?
6: Vol guanyar-la a casa seva. Perquè el Barça, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola de Futbol han presentat oficialment davant la UEFA la candidatura del Camp Nou per acollir la final de la Champions del 2029. Això no succeeix des de l'any 99, que el Barça va acollir aquella final, l'any del seu centenari. Mm-hmm. Aquella final, a més, va ser memorable, històrica, amb el Manchester United-Bayern de Múnich remuntant els Red Devils 1-0 en el minut 93 i en el minut 94. Però bé, és una cita que és important. Jo, després de l'autèntica meravella de la qual estic encara afectat emocionalment, impactat d'ahir a la inauguració de la Sagrada Família, doncs crec que tot el que es faci quedarà curt. Ja, i potser això que va succeir ahir a ulls del món sencer, doncs pot ser que faci que la UEFA digui, hòstia, doncs triem el Camp Nou, a veure si aquests catalans ens ofereixen una terrassa i tal, perquè el d'ahir va ser veritablement heavy.
0: Vinga, partides del Joventut sense premi.
6: Sense premi perquè va caure d'un punt, 118-117, resultat de la NBA. Això sí, hi va haver-hi una pròrroga de pel mig, però els verdinegres van caure a la pista del València Bàsquet, al Roig Arena. Era el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga, Endesa, de la Lliga ACB. De nou va brillar amb llum propi a Ricky Rubio, autor de 22 punts, 4 rebots i 11 assistències. Un partit realment igualat, amb un Joventut que va rendir un nivell estratosfèric i que pràcticament, bueno, es va quedar a les portes perquè va tenir llançament final per guanyar el partit. No el va aprofitar, però això no pot treure doncs el bon regust de boca que va deixar l'equip i la sensació que perfectament pot eliminar el València i classificar-se per la final. El seu entrenador Dani Miret tenia aquestes paraules d'elogi cap al seu equip.
3: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al València i nos vemos en 48 hores. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
6: Doncs la segona batalla serà demà mateix, també al Roig Arena. València Bàsquet, Joventut, recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. Avui li toca el torn al Barça, juga a les 8, el segon partit de la sèrie, davant la Laguna Tenerife al Palau Blaugrana, amb avantatge d'una victòria a 0 pels de Xavi Pasqual, que es van imposar el primer duel, amb molta claretat, amb molta diferència, de 33 punts, però el marcador es situa a 0 quan comença el segon partit, per tant el que ha passat abans no hi compta massa. En futbol sala, precisament el Barça haurà d'esperar dissabte per conèixer el seu rival a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. I és que el Palma Futsal va empatar l'eliminatòria contra el Pozo Murcia en imposar-se el segon partit amb resultat de tenis, 6-4, al pavelló de Somos, i ja coneixem la final de promoció d'ascens a la primera divisió. El rival de l'Almeria serà el Màlaga, que va empatar un contra les Palmes a la Rosaleda en el partit de tornada de la semifinal, fent vol 1-0 aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
0: Víctor Lozano, jo sé que a tu t'agrada molt la platja.
6: Moltíssim, m'encanta. Alguna... La meva vida. No podria, de fet, jo no podria viure en un lloc que no hi hagués platja, ho reconec.
0: Alguna història que es pugui explicar, que et conec, a la platja?
6: No, n'hi ha moltes, però sóc més de gaudir-la. No. Realment, les que m'agraden no les puc explicar perquè estem en horari infantil i falta el sorollet aquest del... Només dir una cosa, i ara semblaré molt nyonyo, no? A mi el que més m'agrada és asseure'm a la sorra d'una platja i mirar el mar. I puc estar-me hores. Puc arribar cansat, estressat, agobiat, trist, pel que sigui, i veritablement aquest exercici de situar-me davant del mar, i si pot ser, per suposat, al mar Mediterrani i a qualsevol de les platges de la costa catalana, mirant el mar se'm passen tots els mals i automàticament em converteixo en una altra persona. És un exercici que recomano molt i que crec que qui no ho sàpiga gaudir té veritablement un problema.
0: I el millor mes per fer-ho, des del meu punt de vista, és setembre. El color que té la platja al setembre...
6: Discrepo. El setembre em genera...
0: No esperava menys.
6: El setembre em genera tristesa i depressió,
0: sí,
6: s'acaba l'estiu. Per
0: sé
6: mi el millor
0: que és el
6: mes
0: diumenge
6: per
0: de l'any.
6: És
0: sí.
6: el mes de a finals de juny. Si pot ser, la Revetlla de Sant Joan...
0: Ens va bé estar cap a la platja. T'espero demà?
6: Sí, amb el patinet d'aquell de... Ja no, això ja amb els patinets
0: d'aquell. Fins demà. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
8: És la 1, mediodia, en Canàries.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas Buenas tardes. En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, ha comenzado ya el encuentro del Papa con familias migrantes y voluntarios, un acto en el que el pontífice está acompañado por el presidente del Gobierno y varios ministros y que está siguiendo Francisco Paniagua.
9: Por primera vez un Papa pisa suelo de las Islas Canarias. León XIV cumple así el compromiso de su antecesor, el Papa Francisco, de poner el foco en la inmigración en este puerto de Arguineguín, símbolo de la llegada de las pateras que tantas vidas se han cobrado cada año. Acompañan, como decís, al Papa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le ha recibido en el aeropuerto de Gando junto a los ministros Torres, Robles de Defensa, Bolaños.

0: Un dijous més parlem de tecnologia amb aquest tamarro que jo hagués deixat tota l'hora sencera. Avui ho fem amb el Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Vicenç, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, vosaltres venen ganes de pujar aquí a la taula i començar a ballar.
0: Com una boja. Jo crec que no fa falta, però presenta la cançó. Quina cançó portes avui?
1: És The Final Countdown, de l'any 86, de Europe, i és que tenia ganes de parlar d'Europa i de com va construir una mica la seva independència respecte als Estats Units.
0: Ui, quin tema més profund ens portes avui.
1: En realitat és molt del dia a dia, perquè el que pretenen és construir un sistema financer propi i que els pagaments que passen per targeta de crèdit no passin per companyies americanes, sinó que passin per companyies europees. I és el cas de Bizum, per exemple, que des de fa 4 dies ja el podem utilitzar a les botigues.
0: Més, has investigat sobre el tema?
1: Sí. A més, ho vaig fer de la forma analògica. Vaig anar a l'edifici històric de Plaça Universitat, a la Universitat de Barcelona, per parlar amb l'Emili Bizuete, que a part d'haver treballat a la banca, és també professor universitari de la Facultat d'Economia i Empresa. Perquè volia preguntar una mica com funciona la implementació del Bizum, si creu que serà un procés ràpid i si realment servirà per fer front a un aliat que cada cop és menys aliat, que és l'aliat americà.
0: Has fet de periodista total.
1: Sí. Molt bé.
0: Vinga, comencem parlant una mica de la història del Bizum.
1: Sí, doncs Bizum va sortir fa bastant temps ja, a l'any 2016. És una iniciativa de l'Associació de Bancs Espanyols i està compartida per diferents bancs. El principal accionista és CaixaBank, però de prop hi és el BBVA i també el Santander. Bàsicament va néixer com una manera de fer front a les fintech, a companyies bancàries que operen únicament per digital, com per exemple Revolut o N26, perquè si la clientela estava demandant productes tecnològics, doncs ells no havien d'oferir, no havien d'oferir també la banca tradicional. Podem facilitar transferències peer-to-peer, que es diu de persona a persona. I realment ha tingut molt, molt èxit. És un sistema que funciona moltíssim i hi ha al voltant de moltíssimes operacions bancàries dia a dia i està creixent d'una forma exponencial.
0: Clar, és que quan parlem de Bizum, doncs és, a molta gent li ve al cap, com pago la meitat del sopar amb els amics? Per Bizum, no? Però no, té moltes més aplicacions i ja es pot comprar fins i tot online, no? Ja pots, tens l'opció de fer un Bizum, que això, jo perquè no estic molt al dia potser, però jo no fa gaire que veig aquesta opció.
1: Doncs aquesta opció ja és pràcticament des de l'inici, al cap de mig any d'haver nascut, a partir del 2017.
0: Doncs fa poc que m'he fixat, que puc pagar també amb Bizum.
1: Sí, les van començar a incorporar a les botigues online, de manera que es pot utilitzar ja en els comerços, en els e-commerce, des de fa molt de temps. Mira. I també en les botigues físiques es fa servir el Bizum per a empreses, que és per fer transferències. Directament a la companyia, o sigui, a l'empresa, a la botiga.
0: Dic que estic poc informada, però a mi a cap botiga m'han dit si... Bueno, ara t'enganyo, potser en alguna sí que, si no et funciona, també tenim Bizum. O sigui,
1: exacte. Jo conec algun bar que ho fa servir com a alternativa per estalviar-se les comissions dels datàfons.
0: Clar.

0: Això és un altre tema, no? Cap a on s'encamina el Bizum?
1: Doncs el Bizum el que ha volgut fer és el salt cap al comerç físic i el 18 de maig va ser la data a partir del qual es van posar en el calendari perquè puguis utilitzar el que s'anomena Bizum Pay, que és poder utilitzar el pagament via mòbil, que ja vam veure fa unes setmanes quan vam fer el programa sobre pagament digital, que és cap a on realment totes les dades apunten que anem. Cada cop hi ha més pagaments a través del mòbil i podràs fer el pagament directament a través del mòbil, a través del TPB del datàfon. Això sí, serà un pagament de dèbit i no de crèdit. I també una altra diferència és que l'establiment rep l'ingrés de forma immediata i no a les 24-48 hores, com passa amb els pagaments a través de Visa, Mastercard o American Express.
0: He vist que també fins i tot les multes o les factures es poden fer ja per Bizum.
1: Sí, perquè és un substitutiu de la transferència i realment segueix protocols hipersegurs i a més facilita el fet que no hagis de donar les teves dades bancàries, de manera que queda més encriptada la informació, com si diguéssim.
0: Però vigilem que també comencen a haver-hi estafes.
1: Sí.
0: A través de Bizum. L'última que he escoltat és que t'arriba un Bizum de 200 euros i quan dius, ui, qui m'ha fet aquest Bizum, li torno i aleshores aquí tenim el problema. Així que vigileu, si rebeu un telèfon que no sabeu qui és. Doncs jo he vist que el consell és, us quedeu els diners?
1: Sí, malmès.
0: I que us reclamin el que vulguin. Però si no és algú conegut, millor no fer res.
1: Val més que no.
0: Escolta, va, anem al quid de la qüestió, aquest interès geopolític que té el Bizum. Per què és tan important?
1: Doncs és important perquè cada cop està veient més la Unió Europea doncs que hi ha problemes amb el que havia estat l'aliat històric des de la Segona Guerra Mundial, que és als Estats Units. Sí. Cada cop és menys fiable. Hem vist, per exemple, la guerra per les taxes a duaneres. I, de més, i cada cop en diferents plànols, un d'ells és el tecnològic, però també és el militar o l'energètic, la Unió Europea intenta doncs, poder ser més autònoma. Hi ha diversos polítics europeus que s'han manifestat en aquest sentit i un d'ells, per exemple, és tota una institució que és el Banc Central Europeu des de Frankfurt, que ens han recordat, per exemple, doncs, el que va passar amb Ucraïna l'any 2022. Va haver-hi una apagada total, va ser Visa i Mastercard, que directament van deixar de prestar servei a Ucraïna com a conseqüència de la guerra. Però no cal anar tan lluny. A l'octubre passat, en parlàvem aquí també a la ciutat fa bastants mesos ja, perquè va ser l'octubre del 25, va haver-hi la caiguda d'Amazon Web Services, que a més va ser en un dels punts més importants del dia, que és entre les 11 i la 1, que és un dels moments en els que hi ha més moviment bancari, i els datàfons i bona part dels caixers van deixar de funcionar. Per tant, tenir aquesta dependència respecte a un servei que es presta fora de les fronteres de la Unió Europea no és una bona idea. I també en termes polítics, doncs, per exemple, si s'està negociant el tema aranzels, doncs l'administració americana pot utilitzar el seu poder a través d'aquestes companyies per tal de pressionar. Per tal, tot el que s'encamini cap a poder operar més des de la Unió Europea és una bona idea.
0: És que pot arribar a aïllar un país. No?
1: Totalment, com va passar a Ucraïna, van tenir problemes molt grans a nivells financers perquè no es podia directament operar.
0: Escolta, hi ha altres sistemes similars a Bizum?
1: Sí, de fet, parlant amb aquest professor, Emili Bizuet, una de les coses que m'apuntava que em va semblar curiosa és que, segons ell, Bizum ja seria a tot el territori europeu si en comptes d'haver sortit d'un banc del sud d'Europa, hagués sortit d'un banc del nord. Per exemple, d'Alemanya, Suïssa, França o fins i tot Gran Bretanya.
0: I això per què?
1: Doncs perquè tenen un pes polític i una influència molt més gran sobre la Unió Europea. Per exemple, hi ha d'altres serveis com ara Wero, que opera a altres països com Alemanya, França o Bèlgica, que estan més predestinats a poder ocupar tot el territori europeu. N'hi ha d'altres, com per exemple Bancomat d'Itàlia o MBPI de Portugal. I el que s'està veient és com a poc s'estan integrant tots aquests sistemes i des del febrer que s'està treballant en una integració total que pugui permetre doncs, poder fer transferències de persona a persona utilitzant qualsevol d'aquests sistemes. De manera que hi ha una integració de serveis per algo tan mundà com per exemple, ara te'n vas a París i fas una visita turística i has de pagar i no portes efectiu. Un Bizum no el podràs fer. Però, com que s'encamina cap a aquesta integració, sí que podràs fer un Bizum a través d'aquesta interconnexió entre Bizum i Wero, en aquest cas. I tot apunta a que d'aquí poc també podrem utilitzar Bizum en qualsevol territori de la Unió Europea

0: poder fer un pagament a través de Datàfon.
1: Clar, tot això que expliquem per nosaltres està molt bé, però estic pensant ara en les persones grans i no sé si això amplia encara més la bretxa digital a l'hora de viatjar, de pagar, de fer tots aquests tràmits que, bueno, que estaven acostumats a fer d'una altra manera. I no sé, entenc que s'ha d'avançar, la tecnologia ha d'avançar, però sap greu que no es treballi més o es posi més esforços en integrar també la gent gran i a fer cursets o alguna mena de tallers perquè puguin entrar dintre de tot aquest món tecnològic, no?
0: Totalment. Aquí jo crec que les entitats bancàries tenen una responsabilitat que les obligaria, per mi, a intentar formar aquestes persones que es queden una mica fora del sistema. Clar. Per intentar més fer més petita aquesta bretxa. Perquè si no, és veritat que es queden bastant enrere.
1: Però si no, tenim a tu perquè ens expliquis com funciona tot plegat. Saps
0: almenys ho intentem.
1: Quanta gent fa servir Bizum? Perquè jo sé, al principi, quan va aparèixer, que tothom era com molt reaci, no? Ai, no, això no se'n refia, com tot, com passa sempre, però...
0: Doncs ens en faríem creus, hi ha 30,5 milions d'usuaris a tot Espanya i som 50 milions d'habitants, per tant, el percentatge és bastant elevat. I hi ha 3,4 milions de transferències que es fan dia a dia mitjançant aquest sistema. I és que és realment molt pràctic, perquè te'n vas a dinar i en comptes de manegar diners...
1: Que paguin
0: doncs
1: més un i ja està.
0: O ara que s'acaba el curs, el típic que s'ha de fer un regal al profe, llavors el delegat o la delegada demanant Bizums perquè tothom li faci la transferència.
1: Tots tenim aquests Bizum regal, profe, 5 euros, i d'aquests que és el que s'acostuma més a fer, no? Per fer, bueno, els que són pares, per fer aquests regalets. Doncs Vicenç Huguet, molt interessant el que ens ha explicat avui del Bizum, que és una eina que fem servir gairebé a diari, així que molt interessant, i esperem que per la gent gran també serveixi totes aquestes explicacions que ens dones aquí a la ciutat.
0: Clar que sí, la idea és anar-se formant a poc a poc.
1: Clar que sí, que vagi molt bé, Vicenç.
0: Merci.
2: Això és la ciutat.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
5: A Sisdor cuiden dels teus com si fossin seus. Ofereixen atenció per gent gran i infants, servei domèstic i neteja per hores a domicili o a empreses. A més, atenen a cada persona amb serveis personalitzats, adaptats a les seves necessitats, companyia, passejos, higiene personal o atenció a malalts a casa o a l'hospital. A Sisdor, la solució a mida per cada família. Els trobaràs al carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, o al telèfon 93 533 35 35. Recorda, 93 533 3535 o també a sisdor.com.
1: Tot i que ja fa 6 anys que va impactar el món sencer i que ja hem aconseguit deixar-la enrere, la pandèmia de la Covid ha deixat danys col·laterals i també ha canviat maneres de fer que encara duren avui dia. El principal dany col·lateral té a veure amb la salut mental i aquest canvi de metodologia entra de ple en l'àmbit laboral.
6: L'afectació a la salut mental encara es nota d'aquella etapa, que no ens podíem acostar ni als familiars ni a les persones que estimàvem del nostre entorn més directe i vam viure confinats a casa moltes setmanes. És evident que allò deixa un rastre. A més, el col·lectiu que s'acostuma a identificar com el més afectat van ser els adolescents, els joves, que van veure frenada en sec la seva intensa vida social. Això va provocar un impacte molt evident, que, segons diferents estudis, determina que a tots ens ha afectat. A Espanya la depressió ha augmentat del 5,75% abans de la pandèmia a gairebé el 9% entre la població general, l'angoixa, l'ansietat, de l'11 al 17%, i els pensaments de suïcidi, de mort, del 23% a més del 28,5%.
1: En quant a les formes de fer en l'àmbit laboral a les que ens en referíem, aquest canvi té un nom, teletreball. Aquest concepte, del que estranyament es parlava abans del 2020, ha arribat per quedar-se.
6: Sí, per alguns sectors, per altres no tant, perquè la fornera no pot teletreballar. I és que a dia d'avui hi ha moltes empreses que permeten als seus treballadors fer alguns dies a casa, que puguin treballar alguns dies remotament. Això suposa que en molts casos, una gran comoditat es dona a aquests treballadors, però també amaga una part fosca que afecta directament la salut mental. I és que...

0: Per això, alguns experts plantegen algunes dades en estudis i assajos per analitzar com afecta això al teletreball a la salut mental i emocional. És el cas, per exemple, de l'Aleix Hildebrand, que és professor de Psicologia de la Salut a la Universitat Carlemany i ha publicat un article sota el títol de Connectats però no sols, l'epidèmia silenciosa que s'amaga darrere del teletreball, en el qual analitza tot això que estem explicant.
1: Aleix, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: La primera frase del teu article és molt clara, és molt contundent. L'impacte de la salut que provoca la substitució del contacte humà per missatges i correus és equiparable a fumar 15 cigarretes al dia, que és a més el que defensen alguns estudis. Impacta aquesta frase? Realment és així?
2: Sí, és una frase realment impactant. I, de fet, això parteix de la base d'un estudi que va fer una autora que es diu Julian Holt, en el qual va estudiar quin era l'efecte que tenia estar aïllat i sentir soledat, val, en la salut, especialment física i mental. I es va trobar que les persones que tenen sentiments d'aïllament i de soledat, moltes d'elles persones, diguem que estan treballant gran part del dia, tenen un dany en el que és la seva salut física i també la seva salut mental. Per què? I quin tipus de dany tenen? Doncs tenen un dany que és ni més ni menys equivalent a fumar unes 15 cigarretes diàries. Són danys especialment que superen inclús el fet d'haver o ser una persona obesa o una persona sedentària. És a dir, el fet de patir soledat prolongada en el temps és comparable al de fumar aquestes 15 cigarretes. I, molt important, una gran part de persones que poden sentir aquesta soledat són persones que estan en teletreballant i que tenen poc o quasi nul contacte humà dins de la seva jornada laboral.
0: Mira, just avui parlava amb un company, un col·lega periodista que treballa a Madrid i que ell és corresponsal d'una ràdio colombiana a Espanya. És l'únic que treballa en aquesta ràdio colombiana en Espanya i treballa a casa seva tota l'estona, excepte quan va una roda de premsa. I em deia que aquests dies que ha vingut el Papa a Madrid i que ha pogut estar al centre de premsa amb altres persones, que no m'imagino el que és per ell poder contrastar les dades, poder parlar amb altres companys, i que per ell és superimportant quan passa això i que jo li deia, és dir, que si tenia ganes que marxés el Papa per descansar una estona, i diu, jo m'hagués quedat allà molts dies més. És això una mica l'explicació del que estàs dient, no?
2: Exactament. És a dir, és aquest, justament, no? aquest treball que es realitza en solitud i que, si es fa de forma puntual, no genera un problema, però, com amb moltes altres coses, si es fa de manera sostinguda i habitual en el temps, sí que es gasta, especialment en la salut mental. I aquí hi ha un element molt important, és que quan estem teletreballant, especialment si estem, diguem, si substituïm el que són les trucades de veu per missatges o per correus electrònics, estem anul·lant una gran part de la socialització que és inherent al fet de treballar. I se sap, des de la psicologia se sap molt bé, que socialitzar, si és una socialització sana, disminueix el grau d'estrès. És a dir, poder tenir una conversa amb el teu company de feina, fer un cafè, parar un moment, tot això ajuda a tenir millor benestar emocional. Si tot això s'aparta i estem, diguem, només davant d'una pantalla i anul·lem la interacció humana, estem en aquesta situació de solitud que us comentava abans i que, com molt bé descrius, no, a través de l'experiència del teu company, afecta doncs, també el grau de benestar.
1: Clar, estem parlant de les persones que teletreballen, però ara estic pensant en les persones grans, no? Que no sé si aquests estudis també han mirat cap a aquest col·lectiu, que són el principal que sent aquesta soledat en moltes ocasions.
2: Aquest estudi, de fet, es refereix doncs, al sentiment de soledat crònica, no? És a dir, el sentiment de soledat, diguem, perllongada. I, de fet, en les persones grans es produeix aquest fenomen de la soledat no volguda, és a dir, doncs que voluntàriament no volen estar sols, però per condicions de vida han perdut el seu company de parella, els fills i els nens inclús han volat del niu, diguem, i doncs hi ha aquesta situació, no? És exactament equiparable als efectes que pot tenir, diguem-ne, aquesta soledat, ja sigui en persones que teletreballen o també en persones grans que tenen aquest sentiment de soledat no volguda. Per això, en algunes zones s'estan fent, doncs, de, per exemple, de dinars acompanyats, sé que no és un tema que exactament s'ha final que estem comentant, però de dinars acompanyats amb les persones grans poden reunir-se a dinar amb altres persones grans que també tenen sentiment de soledat i passen, diguem, una estona del dia acompanyades i també és un motiu doncs, pel qual es cuiden, s'arreglen, es senten

0: diguem, acompanyades, no?
1: Això de cuidar-se i arreglar-se és interessant el que diu l'Aleix, perquè fa un temps ens deia aquí la presidenta d'EDCA, de les empreses de teatre de Catalunya, que fan això del cap butaca buida, no? I diu, moltes persones s'obliguen aquell dia a anar al teatre, a arreglar-se, a sortir de casa, a socialitzar, i això és molt important per la salut mental, ens deia.
0: Sí, sí, totalment. És a dir, el fet de tenir una obligació, i només una obligació sana, eh? És a dir, el fet de tenir, diguem, un compromís, més que una obligació, i si és un compromís social, sempre ajuda a tenir sentiment de pertanyença, a sentir-te, diguem, acompanyat, i genera, doncs, tota aquesta sensació, no? Molt important de benestar. Les persones que estan teletreballant, i especialment aquests perfils que estan teletreballant els 5 dies de la setmana, si no 6, eh? Però 5 dies de la setmana, i tenen pràcticament nul·la interacció humana, són els perfils de més de risc. I són els perfils, diguem, que necessitaran, doncs, tenir com a mínim un dia i serveix una mica, no? Per tenir, doncs, la relació social natural, innata, inherent a ser humà, és a dir, la necessitat hi és, no? I per cobrir aquesta necessitat és molt important un dia híbrid, encara que no siguin amb els teus companys de feina, però com a mínim en una zona de coworking, en una zona on tinguis altres persones que estan teletreballant. Per això els coworkings han anat, diguem, creixent en demanda, no?, en els últims temps. És a dir, és un conjunt de persones que a vegades realitzen la seva activitat individual, o a vegades conjuntes, no?, però poques vegades, però treballen acompanyats, és a dir, treballen en ambient, en entorn acompanyat. I això, per la salut mental, és molt important, perquè si us fixeu bé, el sentiment de soledat, com es deia, si és perllongat en el temps, doncs genera totes aquestes afectacions, especialment no només sensacions d'aïllament, de buit, sinó que també trobem en moltes ocasions sentiments d'ansietat, depressió, inclús depressió clínica, i, doncs, com us deia, aquests perfils que teletreballen 5 dies i tenen poca interacció social són els de més risc. Una cosa que és molt aconsellable, a part de ser el dia de teletreball, el dia híbrid, perdoneu, és també tenir o ritualitzar més el que són les trucades de veu. És a dir, tenir i comunicació humana el més directa o genuïna possible. Si no pot ser presencial, doncs en veu. Però no filtrar la comunicació a través de missatgeria instantània o a través de correu electrònic, perquè deshumanitza la comunicació.
2: Clar, de fet, recordes que la neurociència ha demostrat que el cervell humà necessita aquest contacte cara a cara. Què és el que passa en el nostre cervell quan no hi ha aquest contacte?
0: Vale. Pensem que som sers, diguem, socials per naturalesa. És a dir, el ser humà és un ser gregari, que vol dir que té, diguem, la necessitat de socialització i purament genuïna, inherent, no? Llavors, què passa en un cervell quan deixa de tenir un grau de socialització necessària? Doncs trobem, i això està molt ben demostrat, que es produeix atròfia cerebral, especialment. És a dir, que el cervell es desgasta, es degrada, o podem dir-ho una mica més suau, diguem que no es conserva, vale?, de la millor manera. Per què? Doncs perquè la socialització en si és un acte complex. Què vol dir? Que hem d'estar atents, especialment si tenim una conversa amb dues o més persones, hem d'estar atents amb múltiples factors, a les cares, al to de veu, al timbre, a la velocitat, a les dobles intencions si n'hi ha, hem de recordar, doncs, tota la conversa, hem de ser capaços d'articular respostes, és a dir, tot això necessita d'una capacitat cognitiva important. Què passa quan hi ha un elevat grau de d'aïllament, o moderat, diguem, no cal que sigui elevat, us diria moderat, que tota aquesta maquinària cerebral no s'utilitza tan freqüentment ni en la profunditat ni en la duració que requereix la socialització. Llavors, el que ve passant és que tota aquesta estructura cerebral s'atrofia. Es comença a atrofiar. Quan dic tota l'estructura cerebral, em refereixo a pràcticament totes les zones del còrtex, del cervell, especialment aquelles que tenen més a veure amb la parla i aquelles que tenen més a veure amb la interpretació, no?, de la parla. Llavors, aquí el que ens trobem és que disminueix la capacitat profunda. També trobem a vegades que una persona que està molt de temps sola té pensaments rumiatius, és a dir, rumiatius vol dir en cercle, perteneu, en bucle. També trobem que hi ha un desgast, no?, en les funcions executives, hi ha pitjor memòria de treball perquè el cervell no s'ha d'esforçar tant per mantenir, diguem, aquesta informació que està tenint en la conversa, hi ha pitjor memòria de treball. També trobem doncs, algunes dificultats, per exemple, a l'hora de poder expressar-se d'una manera socialment adequada. Moltes vegades trobem doncs, dificultats en l'expressió, etc.

0: i la ciència, la neurociència demostra, com ens estàs explicant, Aleix, que aquest canvi no era tan positiu com semblava. De fet, jo en primera persona crec que puc dir que quan va arribar aquell moment em va semblar meravellós poder treballar a casa sense que ningú et molesti, sense tenir gerències del voltant, i després m'ha passat tot el contrari, el que ve a explicar aquest informe que publica l'Aleix, que és que som éssers gregaris, necessitem les altres persones per conviure durant el dia i sobretot per mantenir-nos vius, en el sentit de tenir un ritme de vida i un pols a la vida, no?
1: Exactament, és a dir, i aquí té molt a veure amb la regulació, sembla mentira, però hi ha un element que és molt important comentar, és la regulació de l'estrès. És a dir, quan estem aïllats i s'ha fet experiments amb models animals als quals se'ls ha deixat de manera voluntària, bueno, de manera experimental en aïllament, aquests pobres animalons tenen uns nivells de cortisol, d'estrès, molt més alts. Els éssers humans, una manera que tenim natural de rebaixar els graus d'estrès que podem tenir són aquests petits moments de socialització sana, saludable, en la que podem parlar de qualsevol cosa. A vegades són temes molt, molt irrellevants, no? Com per exemple el temps o el que sigui, però tenim moments de socialització, de distracció, en el qual el cervell no està focalitzat en la tasca laboral que sigui que estiguem fent, i diguem, aquests nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, disminueixen com a conseqüència, doncs, primer, de distreure's, i segona, doncs, tenir un moment de d'esbarjo, no? Què passa? Que es creia que inicialment, no, producte de la situació forçada del confinament de la pandèmia, es creia que el teletreball seria una solució única, i sabeix que, el que millor funciona és que sigui, hi hagi una solució combinada, és a dir, de teletreball i treball presencial, justament, doncs, per poder mantenir un sentiment de pertanyença, un contacte regular amb els teus companys de feina i, a més, doncs, per poder tenir una part de la jornada, quan fas teletreball, en la que pots, diguem, combinar millor la vida laboral i personal, no tens, diguem, temps de desplaçament, etcètera, no? Però el teletreball pur en si sol, i especialment aquell que només té interacció a través de missatgeria o quasi només té interacció a través de missatgeria i amb poca interacció humana, és una recepta, diguem, molt complicada de sostenir al mig i especialment al llarg plaç. Per justament això que us comentava, la disregulació en el cortisol, doncs, sentiments d'aïllament, també hi ha una qüestió de que evolutivament, si estem sols, estem en situació d'amenaça, no? Etcètera.
2: Ara potser algú ens està escoltant, teletreballa tots els dies de la setmana i pensa, doncs a mi em va molt bé, estic molt content. Això del que estem parlant afecta a tothom igual o hi ha algun perfil que li pot afectar més o algun tipus de feina que li pot afectar més?
1: Sí, és una molt bona pregunta. Realment, no a tothom que teletreballi té per què mostrar símptomes negatius. Això és una distinció molt important que hem de fer des del moment, no? Des d'aquest moment. I és que a qui menys li afectarà és a la persona que pugui tenir contacte, diguem, dins de la jornada laboral amb altres persones, ja sigui per trucada telefònica o per videoconferència, és a dir, que hi hagi un contacte el més humanitzat possible, i a més qui tingui, diguem, un entorn social fora del que és laboral satisfactori. Satisfactori vull dir que tingui el grau de socialització que l'ajudi, diguem, a cobrir la necessitat de socialitzar, no? Això seria el perfil que menys afectació tindrà. A partir d'aquí podem anar fent una escala i podem anar, diguem, veient a quins altres perfils els hi afecta més, no? I en el cas extrem, a l'altra banda, diguem, de l'arc, trobem els casos de persones que tenen, doncs, aquesta tasca laboral amb poca interacció humana i, a més, tenen una vida social poc articulada. Poc articulada vull dir que consideren, això sempre és una percepció subjectiva, que consideren insuficient o que consideren que la seva necessitat de socialització no es cobreix. Dit en altres maneres, que volen socialitzar i no saben o no poden fer-ho, val? O no poden fer-ho en el grau que els agradaria. No és una qüestió de que no puguin fer-ho radicalment, sinó que no ho poden fer en la mesura que els agradaria, val? Llavors, aquest és el perfil, diguem, amb més afectació. I especialment dins d'aquest perfil hem d'estar molt atent a totes les persones que teletreballen i, a més de teletreballar, treballen per compte pròpia. És a dir, són autònoms, perquè aquí la línia, no?, entre el que és personal i el que és professional moltes vegades queda més desdibuixada que no pas, que també passa, però que no pas qui treballa per compte aliè. Llavors, dins del

0: perfil de persona que teletreballa, especialment hem d'estar atents a les persones que són autònomes per un motiu molt concret, i és que moltes vegades realitzen tasques de treball fora d'hores laborals, que també pot passar si no ets autònom, no és una condició sine qua non, però hi ha més, diguem, més càrrega, diguem, fora del que és, o pot ser que hi hagi més càrrega fora del que és l'horari laboral.
1: Aleix, ja per anar acabant, què podem fer per prevenir aquest aïllament provocat pel teletreball? No sé si hi ha alguna cosa que estigui al nostre abast.
0: Sí, i parlarem de cinc consells molt específics que pot seguir una persona, perquè de res ens serveix definir un problema si no podem fer res per canviar-lo, no? És a dir, necessitem definir primer el problema, que ja l'hem definit, i després doncs saber què fer, perquè si no, realment sortim d'aquí amb les mans buides. I a mi no m'interessa que ningú surti d'escoltar això amb les mans buides, vull que les persones exactament sàpiguen què poden fer. Primer, ja ho hem comentat breument, però ritualitzar el que és el contacte per veu, és a dir, programar trucades, encara que siguin breus, sí, però que siguin periòdiques. I no només quan hi ha urgència, sinó recuperar el telèfon com un, diguem, com una eina de treball. Segon, incorporar com a mínim un dia de treball híbrid, ja sigui un coworking, ja sigui un espai compartit amb altres persones, però mínim un dia per setmana, en cas de que no el tinguem, sí, l'oficina, si hem d'anar a treballar a l'oficina, presencialment ja és un dia de treball, diguem, presencial. Tercer, superimportant, marcar molt clarament els límits entre l'inici i el final de la jornada. I a més, no només marcar els límits entre l'inici i final de jornada, sinó que a més és convenient poder tenir un petit ritual abans o després d'acabar la jornada laboral, perquè ens permeti connectar i desconnectar. És a dir, que no només sigui tapar, baixar la tapa del portàtil i ens quedem asseguts a la mateixa cadira, o senzillament ens quedem al portàtil fent altres coses, sinó que hi hagi un punt de desconnexió on hi hagi un indici clar que s'ha acabat aquesta jornada laboral. Doncs en el cas de la presencialitat, el ritual habitual, no? Preparar-se, sortir, fer el desplaçament, arribar, tot aquest ritual ens indica que estem anant cap al lloc de treball o que estem sortint, no? Doncs tenir aquest ritual d'entrada i de sortida perquè ens permet identificar clarament quan estem treballant i quan no estem. I pel cervell és un molt bon indicador per entendre doncs quan ha de treballar i quan no.
1: Això
0: Llavors,
1: de teletreballar en pijama, no, eh? Prohibidíssim.
0: és habitual, però no és molt recomanable, perquè ajunta, com us deia, no? Ajunta
1: Clar.
0: aquesta frontera entre el que és laboral i el que és personal. Llavors, una altra cosa que és important és seguir cultivant el que nosaltres anomenem els llaços dèbils, no? Els vincles dèbils. Els vincles dèbils o superficials són aquells vincles que de les persones que són més aviat conegudes, no? Però seguir-los cultivant, és a dir, si fem un teletreball, doncs revisar qui al nostre voltant diguem, és rellevant, és important, és una persona diguem, que volem doncs, seguir mantenint amistat o una coneixença i doncs, treballar en mantenir aquesta socialització. Per exemple, un dinar mensual amb excompanys, un cafè amb una persona que era un conegut, quasi amic, no? Però mantenir aquest ritual de fer el cafè, amb qui ens manteníem, diguem, o entrar dins de comunitats professionals, mantenir-se una mica, diguem, vinculat al món personal dins del que és el món laboral, no? I l'últim, i el més clar de tot, és detectar el que són les senyals d'alerta. És a dir, per mi l'imprescindible és detectar quan estem excessivament irritables, detectar si tenim insomni de més de 2 setmanes, per exemple, si comencem a perdre el gust per les activitats que abans ens agradaven, és un element molt important que ens ha de fer plantejar doncs, que no estem bé anímicament. És a dir, quan una persona deixa de disfrutar del que sempre ha disfrutat, o del que quasi sempre ha disfrutat, quan una persona comença com a veure la vida una mica més grisa, quan comença a sentir-se amb falta d'energia, quan comença a sentir-se excessivament cansada mental i físicament, això són indicadors molt clars de que el cervell necessita canvis, no? I a vegades és necessari diguem, consultar a un professional perquè poden ser inclús constitutives de diagnòstic clínic, no? I sobretot un dels efectes secundaris molt habituals és revisar el consum de pantalles, vale? És a dir, sobretot el consum de bueno, xarxes socials, especialment hem de mirar molt bé si estem fent scroll infinit al mòbil sense saber per què, especialment Twitter, Instagram, uns més joves TikTok, no? I revisar també el consum de cafeïna o altres substàncies, val? Perquè quan el cervell està en aquest estat de malestar, el que sol fer és buscar dopamina, un neurotransmissor de, diguem, de la felicitat, per dir-ho molt breument, no és tècnicament així, però per dir-ho molt breument, sol buscar aquesta dopamina en altres bandes que no la troba en la socialització. Llavors el que sol fer és buscar, doncs, xarxes socials o molta cafeïna, o altres, diguem, tabac també seria un exemple, no? Nicotina. Llavors revisar aquests indicadors d'alarma i fer veiem que, escolta, que no van bé, pel que sigui, és molt adient demanar consulta amb un professional, fer una revisió, i moltes vegades no només és el teletreball, també és una circumstància de vida que pot generar doncs, aquests malestars.
1: Doncs ens quedem amb tots aquests consells. Aleix Hildebrand, professor de Psicologia de la Salut a la Universitat Carlemany, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
0: A vosaltres. Una abraçada molt forta. Que vagi bé.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 400 90 26 29 y gracare.com.
4: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
5: Ah, espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
6: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
5: Pero quiero tasación al momento.
6: Auto Ortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
5: Sí, pero lo quiero rápido.
6: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
1: I ja sabeu que amb aquesta sintonia el que volem és descobrir una nova història de la nostra ciutat. Ho fem, com sempre, de la mà de la Mònica Burholz, que és la nostra narradora de la història. Mònica, què tal? Muy buenos días.
7: Hola, Miriam. Muy buenos días.
1: Ja s'acaba quasi la setmana, eh? Una setmana intensa per a Madrid, per a Barcelona... En Madrid habéis tenido mucha seguridad, me explicabas.
7: Sí, ya lo creo, ya lo creo. Claro, porque hemos tenido por aquí al Papa, que luego se os ha ido por allí, que luego, bueno, es que esto es una visita histórica, claro. El Papa León paseándose por aquí, no es cualquier cosa, claro.
1: Hombre, ya es una historia, en sí misma. De aquí 20 años os la podréis explicar, a lo mejor.
7: Vamos, sí, a los nietos. Me acuerdo cuando vino el Papa.
1: Vaya que sí. ¿Qué historia curiosa nos traéis hoy?
7: Pues mira, como el tema de la actualidad es el Papa, he dicho, venga, pues vamos a hablar de algo que tenga un poquito de relación. Así es que he dicho, sí, he dicho, vamos a hablar de palomas, venga. Que así en principio puedes decir, pero vamos a ver, ¿pero qué relación tiene eso?
1: Bueno, la paloma de la paz, la paloma anuncia a María no sé qué, o algo pasó con la paloma, ¿no? Es que tiene mucha simbología católica la paloma. Entonces,
7: totalmente, ¿no? Totalmente, vas muy bien encaminada, claro que sí, la paloma en el cristianismo simboliza un montón de cosas.
1: Vaya.
7: La pureza, el Espíritu Santo, la paz, pues un montón de cosas. Bueno, y es que además, de hecho, cuando vemos imágenes del Papa en el Vaticano, pues muchas veces aparecen un montón de palomas por ahí revoloteando por la plaza de San Pedro. Y es que, a ver, que en el Vaticano hay palomas a cascoporro,
1: vaya,
7: vamos,
1: sí, como
7: la cosa... Ahí quería yo ir a parar, a Barcelona, porque ahí tampoco vais mal de palomas en Barcelona.
1: Sobre todo aquí al lado, en Plaza Cataluña, estamos, vamos, llenitos.
7: Totalmente. Bueno, ¿y tú sabías, Miriam, que las palomas que hay en la Plaza de Cataluña no están ahí por casualidad? Es decir, que está detrás de la mano del hombre. Sí, esa superpoblación. Sí, esa superpoblación que tenéis en la Plaza de Cataluña tiene un porqué.
1: Ver,
7: y hay una anécdota, sí, hay una anécdota que la explica. Vamos allá. Verás. Mira, en el año 1929 el Ayuntamiento de Barcelona pues estaba preparando para la exposición internacional que se celebraba allí en Barcelona y entonces claro, pues oye, estaban preocupados porque la ciudad quedara aparente, elegante, resultona. A ver, algo parecido a lo del Papa de ahora, pero bueno, pero en otro estilo.
1: Pero hace un
7: digamos.
1: Siglo, sí.
7: Eso. ahí está. Pero bueno, Palomas había también en Barcelona en aquella época, pero no estaban en la Plaza de Cataluña y no había ni mucho menos ni mucho mucho menos tantas como hay ahora. ¿Pero qué pasó? Pues que entonces un hombre, un

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Barcelona torna a enlluernar el món. L'espectacle de so, llum i focs artificials amb què va culminar ahir a la nit la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família va revelar la millor cara de la capital catalana, una ciutat moderna que va saber retre l'homenatge que es mereixia a un dels seus millors ambaixadors. Una nit històrica que també va ser el colofó de la visita del Papa a casa nostra. El govern s'hi ha bolcat sense complexos i, malgrat les diferències ideològiques amb el Vaticà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no ha tingut cap recança a fer seus els valors humanístics que ha pregonat el pontífex de Catalunya.
2: Una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?

0: balanç eufòric que no ha estat compartit ni molt menys pels socis d'investidura ni tampoc pels partits de l'oposició. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els comuns exigeixen quants diners públics ha deixat la Generalitat en la visita del Papa, mentre que els partits independents

0: I abordar un reforç de la presència policial als carrers i també mesures legals.
1: Per veure de quin tipus de manera reforcem les presències policials per fer front a aquest tipus d'actes i sobretot també que no haguem d'arrossegar els peus per anar a fer modificacions legislatives que a vegades passen més temps del que haurien de passar.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tret que va matar un home a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona. La principal hipòtesi amb què es treballa és que el tiroteig formi part d'un conflicte entre bandes criminals.
2: La taula del tercer sector reclama que el període de regularització extraordinari s'allargui més enllà del 30 de juny.
3: Com a mínim han de ser 3 setmanes, no? És el que demanem, no? Com a mínim aquestes 3 setmanes per poder garantir aquest propi acompanyament en aquests col·lectius més vulnerables.
0: La seva vicepresidenta, Natàlia Valenzuela, ha assegurat que aquestes 3 setmanes de més han de compensar els esculls inicials que es van trobar als sol·licitants, sobretot els més vulnerables a l'inici del procés.
2: I efectius de rescat busquen un menor de 16 anys que va desaparèixer ahir amb una moto d'aigües roses.
0: S'ha activat un dispositiu de recerca per terra, mar i aire, tant al Baix com a l'Alt Empordà. Mentrestant, ahir al vespre va aparèixer sana i estàlvia la submarinista de 24 anys que havia estat arrossegada pel corrent. Ha estat localitzada a 2 milles nàutiques d'on havia desaparegut.
2: Repassem els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Gavi.
2: Aquesta nit arrenca el Mundial, el primer amb 3 seus, als Estats Units, al Canadà i Mèxic.
4: Sí, i és precisament aquesta última, Mèxic, qui acollirà el partit inaugural de la Copa del Món, el partit entre Mèxic i Sud-àfrica, a partir de les 9 a l'estadi Azteca, corresponent a la primera jornada del grup A. El segon duel d'aquesta matinada serà a les 4, hora catalana, entre la República Txeca i Corea del Sud. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, 39 dies, i amb més seleccions, fins a 48. L'Argentina de Leo Messi va regnar fa 3 anys i mig al Qatar i ara la selecció espanyola, actual campiona d'Europa i comandada pels blaugranes Lamine Yamal i Pedri, és una de les grans candidates a aixecar el títol el diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey.
2: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Alguns núvols alts més abundants a la meitat oriental. A l'Empordà destaquem tramuntana amb intensitat moderada i a Tarragona vent mestral. Demà divendres pujaran encara més les temperatures. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Demà tindrem un temps més càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 14 graus a Girona i 18 a Barcelona. Durant el cap de setmana pujaran les temperatures i s'esperen dies de calor. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. 3:05 de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona reivindiquen que tant Catalunya com la ciutat comtal han estat a l'altura de la visita del Papa. Les dues administracions defensen que els governs català i local van actuar seguint els criteris d'un estat aconfessional. Responen així les crítiques d'alguns col·lectius laics i d'algunes formacions d'esquerres. També remarquen que allò 14 ha tornat a situar Catalunya i Barcelona arreu del món, Marcos.
7: Sí, el president de la Generalitat ha acompanyat el pontífex a l'aeroport del Prat per agrair-li la sensibilitat que ha mostrat envers la realitat, cultura i llengua catalanes. També pels missatges de tolerància, justícia social i de defensa de la migració i dels més vulnerables. Salvador Illa ha conclòs que la visita del Papa ha il·luminat el món i ha estat inspiradora per continuar sent una terra d'acollida.
8: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món. No? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
7: Des de l'Ajuntament de Barcelona han expressat el seu orgull per la ciutat, la ciutadania i el civisme demostrat durant aquests 2 dies. El consistori també ha agraït la tasca dels serveis municipals i ha comparat la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics.
2: Un espectacle, Marcos, que el govern i l'Ajuntament qualifiquen d'extraordinari, però que no va estar absent d'alguna polèmica. El motiu? Doncs quan els cossos de seguretat van fer fora cantaires amb estelada.

0: Mas.
1: La delegació del govern central, Gavi, ha explicat que la policia i els Mossos van detectar que mig miler de cantaires portaven la bandera independentista amagada a l'interior de les seves partitures i que, un cop acabat l'acte, pretenien tocar l'himne dels segadors. El delegat del govern a Catalunya resta importància a l'actuació policial i ho emmarca dins de la normalitat. Carlos Prieto argumenta que el guió de l'esdeveniment no contemplava cap reivindicació ideològica ni identitària.
2: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
1: L'independentisme, en canvi, parla d'expulsió dels cantaires per raons ideològiques i denuncien la repressió. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
3: Són dos episodis de repressió molt greus, perquè ni els que portaven estelades representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte, ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte.
1: Els juntaires demanaran les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del ministre del Ram, Fernando Grande Marlaska, per saber qui va donar l'ordre.
4: Els comuns, finalment, mentrestant, Marcos, situen el focus en la factura de la visita del papa.
1: Sí, el soci parlamentari de Salvador Illa portarà una bateria de preguntes a la Cambra Catalana per conèixer el cost total que ha assumit la Generalitat. La formació requereix a l'executiu que desglossi el total per conceptes com ara la logística, l'organització dels actes, la seguretat o les campanyes institucionals. Els comuns, a més, volen saber per què el pressupost inicial de 1,5 milions s'ha enfilat per sobre dels 2 milions d'euros. El partit també interrogarà al govern si alguna part de la despesa s'ha finançat a través de la taxa turística.
4: L'Ajuntament de Barcelona, canviem de tema, està a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per analitzar conjuntament els tiroteigs recents de la ciutat i estudiar com es pot reconduir la situació. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Es tracta d'una reunió que s'ha precipitat després que ahir un home fos assassinat a trets al carrer Balmes de Barcelona, un cas, recordem, que es va descartar ràpidament que tingués cap relació amb la visita del papa. Albert Batlle, tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema i nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
5: Batlle ha lamentat el crim i ha insistit que cal revisar la legislació sobre tinença d'armes perquè molts d'aquests fets estan vinculats al negoci de la droga i les màfies delinqüencials. Tot i la gravetat del tiroteig, Batlle ha remarcat que la ciutat va continuar funcionant amb normalitat durant els actes de la visita papal i ha defensat que la imatge de Barcelona supera de llarg, ha dit, episodis puntuals de violència.
4: En 5 minuts arribarem a 3:15 de la tarda. Les entitats socials demanen prorrogar el termini de la regularització extraordinària de migrants que s'acaba, com dèiem en titulars, el 30 de juny. Insten a allargar el procés com a mínim 3 setmanes més per compensar, diuen, els entrebancs que hi va haver a l'inici.
7: Sí, és la petició que fan des de la taula del tercer sector social de Catalunya. Alerten que hi ha encara molts migrants que no han pogut completar la regularització, sobretot de col·lectius especialment vulnerables com ara persones sense llar, joves extutelats o treballadores internes. També recorden que durant les primeres setmanes de funcionament hi va haver diverses dificultats, algunes de les quals encara perduren. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat.
8: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat.
7: A més, avisen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarquen que els col·lectius vulnerables requereixen un termini més llarg que aquests 2 mesos i mig que ha ofert l'administració.
4: I avui és el tercer i últim dia de selectivitat, de la selectivitat a Catalunya. A 4:45 de la tarda, els més de 45.000 estudiants inscrits a les proves d'accés a la universitat començaran unes merescudes vacances.
7: Sí, serà després del darrer examen d'assignatures optatives, que començarà a les 3 de la tarda. Aquest matí hi ha hagut la prova de català amb un text de Pere Caldés i un escrit d'una asseguradora sobre microplàstics. Pel que fa al funcionament de l'ESPAU d'enguany, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, les ha qualificat d'èxit perquè ha estat l'any amb més matriculats de la història. També ha celebrat que els nous detectors de mòbils no n'hagin identificat cap.
0: De moment, la prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir, aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer l'ESPAU en pau.
7: En aquest sentit, Montserrat treu pit, diu que Catalunya ha estat pionera amb l'ús d'aquests detectors que garanteixen, segons ella, l'equitat entre estudiants.
4: L'educació passa també per un conflicte educatiu que continua obert i enmig d'aquest conflicte els sindicats professors de secundària, comissions i UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació.
7: Un acord que completa el que ja es va signar el mes de març i que inclou un augment salarial de 600 euros bruts l'any 2029 i un reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Escoltem el portaveu del sindicat professors de secundària, Ignasi Fernández.
9: I a partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. Si no signes l'acord, clarament no pots estar present. Per això era important haver signat. També m'agradaria deixar molt clar que si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat.
7: Després de la signatura s'ha fet una reunió del seguiment del pacte per abordar el seu desplegament i altres qüestions pendents com l'aplicació del currículum o la derogació del decret de plantilles.
4: Obrim plana local. A les portes de l'estiu, el Port de Barcelona ha fet públic un estudi amb una metodologia pionera que conclou que els creueristes no són els responsables de la pressió turística que pateix la ciutat. Encarregat per la patronal del sector dels creuers, l'informe, elaborat per la Universitat de Girona, destaca que els creueristes representen de mitjana el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona. Analitzem aquest informe amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
10: Bona tarda, Gavi. L'Institut d'Investigació de Turisme de la Universitat de Girona ha recollit i analitzat més de 600 milions de registres mòbils cedits per Telefònica, un mètode inèdit per elaborar un informe estadístic. Això, segons els investigadors, ha permès estudiar el comportament diari dels creueristes, excloent residents tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana. Entre altres, conclouen que de cada 100 persones que visiten Barcelona en un dia, de mitjana només 2 o 3 són creueristes. Segons el coautor, Josep Maria Espinet, les dades exculpen els creueristes de la pressió turística que pateix la ciutat.
11: Amb els números que hem obtingut, es mostra que el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística. Són les dades obtingudes.
10: La patronal del sector dels creuers es carrega així d'arguments per contrarrestar la idea de l'Ajuntament de reduir la presència de creueristes. De fet, el port i el consistori sí que van acordar l'any passat reduir el nombre de terminals, però no el nombre de passatgers. I ara mateix ningú s'atreveix a dir si aquest estiu n'hi haurà més o menys.
4: Doncs més coses. Els socorristes denuncien que 4 persones han perdut la vida al litoral català en les últimes setmanes, Anna.
7: L'entitat SOS Socorristes assegura que amb l'arribada de les altes temperatures les platges estan plenament operatives, però sense la vigilància necessària. En una entrevista a La Brúixola, el seu portaveu, Nacho Ibáñez, ha assegurat que cal un marc normatiu i un augment dels recursos perquè les platges siguin realment un lloc segur.
12: Entonces estamos planteando que exista una normativa que establezca 3 cosas fundamentales para nosotros. Temporalidad obligatoria de Semana Santa a octubre, que es cuando la gente hace uso de las playas, infraestructura y cantidad de socorristas.
7: A la ciutat d'Onda Cero, Ibáñez ha recordat que els socorristes treballen en situacions precàries, moltes vegades sense aigua corrent o electricitat i sense la logística adequada per protegir-se del sol i d'altres inclemències climàtiques.
4: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros.
7: Així, el govern manté l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, el gruix, amb un import superior als 2 milions d'euros, serà per les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. També es preveu 500.000 d'euros per bonificar el 80% de la taxa portuària d'ocupació que paguen les confraries ubicades en ports de la Generalitat.
4: Ho dèiem en titulars. La submarinista de 24 anys desapareguda aquest dimecres al Cap de Creus ha estat trobada amb vida.
7: La jove ha estat trobada aquesta passada nit a 2 milles nàutiques del punt on havia estat vista per últim cop. L'ha localitzat un creuer que ha alertat als serveis d'emergència.

0: Salvament Marítim ha enviat dues naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Trueta de Girona per fer-li una revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores de recerca.
1: Desaparegut, en canvi, un menor a Roses de l'Alt Empordà mentre feia una excursió amb una moto d'aigua.
0: Els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió guiada a Roses. El jove no va arribar al punt de trobada de Santa Margarida i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i la policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat, en un sector afectat per vent intens, però la recerca s'ha ampliat fins a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Salvament marítim ha desplegat unitats terrestres, un helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
2: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals des de la zona de terra, com des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter i també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com amb un avió.
0: Eren declaracions del sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau.
1: I el jutjat d'instrucció de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa per l'accident a la mina de Cabanasses de Súria, en què van morir 3 geòlegs l'any 2023.
0: La jutgessa conclou que el despreniment de roques va ser un fet sobtat i imprevisible, sense indicis de criminalitat ni omissió greu de mesures de seguretat. Els informes tècnics, especialment el d'un enginyer del Col·legi d'Enginyers, apunten que la caiguda no es podia preveure ni tan sols pels mateixos treballadors que havien revisat la galeria prèviament sense detectar cap risc. Tampoc es considera rellevant una anotació d'un vigilant que hores abans havia observat una petita pedra caiguda, ja que ho va valorar com una situació habitual.
1: En plan econòmic us expliquem notícia d'última hora que abans avançaven ja els nostres companys des de Madrid. El Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es va marcar el Banc Central Europeu. I encara un parell de dades més interessants i alguna relacionada també amb el que pugui passar a influir també amb aquests tipus d'interès. És que Catalunya va registrar més de 26.000 operacions de compravenda d'habitatges durant el primer trimestre de 2026. És un 6% menys que en el mateix període de l'any anterior, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. En paral·lel, el preu mitjà de l'habitatge va continuar a l'alça i es va situar en 2.400 euros per metre quadrat. És un 10% més que els 2.200 euros del primer trimestre del 2025. Per contra, els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge van augmentar, malgrat tot, un 3,5%. I també en matèria d'habitatge hem de dir que casa nostra, Catalunya, ha concentrat gairebé el 60% dels habitatges protegits finalitzats a l'Estat durant el primer trimestre del 2026, amb un total de 3.000 unitats finalitzades, segons les dades del Ministeri d'Habitatge. La xifra catalana, amb habitatges acabats entre gener i març, multiplica per 5 les unitats protegides acabades en el mateix període de l'any passat.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Aquesta és la sintonia del Mundial aquí a Onda Cero. Per tant, és l'hora de repassar l'actualitat esportiva, com dèiem, amb el Víctor Llucià. Avui és un dia important perquè Mèxic i Sud-àfrica protagonitzaran aquest partit inaugural del 23è Mundial de Futbol de la Història.
1: Sí, aquesta nit arrenca el major esdeveniment del món de l'esport, el Mundial de Futbol. 48 seleccions més que mai a la història buscaran aixecar el trofeu més preuat el diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey. Serà el torneig més llarg de la història, s'allargarà durant 39 dies en què es disputaran un total de 104 partits. El primer d'ells, el duel inaugural, el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 de la nit a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb 80.000 espectadors a les graderies. El tri parteix com a favorit i amb un vell conegut a la banqueta, Javier Aguirre, que vol que els seus siguin conscients del que representa un partit com el d'aquesta nit.
2: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos. Lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día para muchos de nosotros histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
1: Al davant, Mèxic tindrà un rival inferior, els Bafana Bafana, Sud-àfrica, que parteix com a la ventafocs del grup. Més tard, a les 4 de la matinada, hora catalana, Corea del Sud i la República Txeca es veuran les cares a Guadalajara per tancar la primera jornada d'aquest grup. Més coses, la selecció espanyola, l'Argentina i França són els grans favorits a aixecar el Mundial i una mica per sota apareix el Brasil amb Carlo Ancelotti com a entrenador i amb Neymar, Vinícius Júnior i Rafinha com a estrelles. L'atacant del Barça ha exercit de líder i considera que el Brasil se l'ha de tenir en compte a l'hora que han de protegir els joves de la selecció pel soroll exterior.
3: Então a gente tenta blindar un poco do que ven de fora.
4: Intentem protegir els joves del que ve de l'exterior. Agraeixo que es digui que la gent creu que la selecció brasilera és una de les quatre favorites al Mundial. També tenim molta confiança i crec que les persones que no creuen molt en la selecció no és que no hi creguin, sinó que han estat frustrats durant molts anys perquè sempre hem tingut equips que podien haver guanyat el Mundial i no ho van fer.
1: El Brasil debutarà contra el Marroc a les 12 de la matinada del dissabte al diumenge. I un últim apunt en clau mundial, la selecció precisament del Marroc ha confirmat que l'ex del Barça i actual jugador del Betis, Esabde, es queda sense Copa del Món. L'extrem verd i blanc ha protagonitzat una temporada extraordinària, però després de patir un esquinç al genoll, en el darrer amistós ha estat substituït per l'atacant de l'Angers, Amin Esbai.

0: Tenim Mundial, però tenim altres notícies relacionades també amb el futbol. El Barça, candidat a acollir la final de la Lliga de Campions l'any 2029.
1: Sí, així ho ha confirmat el club a través d'un comunicat en què explicava que ha presentat a la UEFA la candidatura del Camp Nou per organitzar la final de la màxima competició continental de la Champions d'aquí a 3 anys. La sol·licitud l'ha realitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el recolzament de la Federació Espanyola de Futbol. Previsiblement, el Camp Nou competirà contra l'estadi de Wembley i la decisió de la UEFA es prendrà el 15 de setembre coincidint amb la reunió del comitè executiu. I encara en futbol hi haurà duel andalús a la final del play-off d'ascens a primera divisió. Màlaga i Les Palmes van empatar 1 a la Rosaleda i els locals van fer bona la victòria a l'anada. Aquest diumenge, per tant, partit d'anada de la final entre el Màlaga i l'Almeria, també a la Rosaleda.
0: I a la plana poliesportiva en bàsquet, el Joventut de Badalona frega l'heroïcitat.
1: Sí, el conjunt badaloní es va quedar amb la mel als llavis, va perdre per 118 a 117 davant el València Bàsquet al primer duel de l'eliminatòria de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Demà divendres, segon duel de semifinals també a la pista del València. Qui pot aconseguir avui el segon punt de la seva eliminatòria és el Barça, que després de pallissar la Laguna Tenerife al primer partit buscarà el segon triomf aquest vespre a partir de les 8. Si els culers tornen a imposar-se, estaran a un partit a Terres Canàries de segellar l'accés a la final de la Lliga CB.
0: Gràcies, Víctor Llucià. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: El Jove Teatre Regina, històric espai barceloní dedicat al teatre familiar, tancarà definitivament el 15 de juliol després de 38 anys d'activitat.
2: La directora Mariona Campos ha anunciat que la sala abaixa la persiana a contracor perquè l'edifici està en venda i no se'ls renova el contracte de lloguer. Ha remarcat que el tancament no és per fallida ni per manca de públic.
3: El Jove Teatre Regina tanca perquè tanca les portes perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars.
2: En gairebé 4 dècades, el Regina ha acollit més de 10.500 funcions i més de 2 milions d'espectadors, convertint-se en un referent del teatre per tots els públics.
0: I a Barcelona avui s'estrena l'obra Tarzán el musical, un espectacle impactant que submergeix el públic a la selva africana.
2: Fins al dia 14 de juny, el Teatre Apolo de Barcelona acull aquesta producció d'alt nivell que compta amb la col·laboració d'A3 Media, recrear la selva amb tot tipus de detalls i compta amb un elenc professional d'acròbates, ballarins, cantants i actors que donen vida a la tan coneguda història del nen criat per goril·les.
0: Amb Tarzán arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3:03. Resumimos el día. El Papa en Canarias ha abandonado ya el muelle de Arguineguín. El acto con migrantes con mensaje duro y contundente. La llamada a un examen de conciencia interpelando a todos, también a Europa.
7: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante.
5: Ha escuchado León 14 de primera mano historias duras, difíciles de quienes ayudan en la acogida o de quienes han sido víctimas de trata.
8: La mafia me llevó a un lugar donde me hicieron un ritual. Me dijeron que tenía una deuda de 25.000 euros. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Tenía 11 meses.
5: El pontífice ya ha abandonado el muelle, va camino de Las Palmas. Se lo avanzábamos a las 2. El Supremo rechaza que se indulte al exfiscal general del Estado, García Ortiz. La misma sala de lo penal que le condenó por la filtración de un correo de la pareja de Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de inhabilitación. A propósito de García Ortiz, de la Fiscalía y las reuniones con la trama de las cloacas, hay mucho malestar en la Asociación de Fiscales, que considera que la respuesta de la Fiscalía no basta, es insuficiente. Óscar López dijo anoche que los jueces prevarican. Hoy le han preguntado al respecto al líder del PP, Núñez Feijóo.
9: Señor Feijóo, ¿qué le parecen las declaraciones de Óscar López diciendo que algunos jueces prevarican?
10: Lamentable.
5: No ha habido sorpresa en la decisión del Banco Central Europeo, que tal y como vaticinaban los analistas, ha optado por subir los tipos de interés un cuarto de punto.

0: De Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
1: Sandos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
2: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
3: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
4: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
5: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
6: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal?
7: Molt bon dia. Molt bon dia.
6: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
7: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
6: Aida de Verdi.
7: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
6: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
7: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
6: I després de Bellini, què ens espera?
7: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lise Davidson, però també Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
8: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
9: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
10: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
11: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
10: Fa ben poc ha publicat el llibre Missión Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
12: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
9: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
0: Onda Cero Barcelona.
13: Pues ha llegado el día, por fin arranca el Mundial 2026. Dicen que es un campeonato histórico, todos los campeonatos son históricos, pero por primera vez la Copa del Mundo de la FIFA se organiza en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá. Van a participar 48 selecciones, más que nunca, y debutan países como Uzbekistán, Curazao o Jordania. El turno de España va a ser el lunes, cuando a las 6 de la tarde hora española nos enfrentemos a Cabo Verde. Eso es lo futbolístico, pero este Mundial llega rodeado de varias polémicas. Varios integrantes de selecciones como Irak, Sudáfrica o Irán han tenido problemas en los controles migratorios. A la selección iraní, por ejemplo, le han denegado el alojamiento en Estados Unidos, donde se suceden las protestas por la política migratoria de Trump. Y en Ciudad de México, donde esta noche a las 9

0: A Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: De xicotet sempre pensava que las locutoras, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaban ahí con la orquesta y todos dentro de la meva ràdio.
4: Pels que fem la ràdio...
5: Estem emocionats,
4: sí,
5: ara.
4: No sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero, sí. Poder parlar amb vostès és tot un honor.
5: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el Kobe, que és... Mm-hmm. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
2: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
6: Amics per sempre!
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: grup a Santa Margarida tal com estava previst. La família, que s'ha desplaçat fins a la zona, s'ha queixat que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís dels equips d'emergències cap a 8:45 del vespre. Més coses, l'Audiència de Barcelona ha condemnat un home de 15 mesos de presó per assetjar a través de les xarxes socials una família que va demanar més hores de castellà a l'escola de Canet de Mar, on estudiava la seva filla. A més, els haurà de pagar una indemnització de 7.000 euros en concepte de dany moral. El tribunal sosté que el condemnat va fomentar l'hostilitat, l'aïllament i la humiliació cap a una nena de 5 anys i la seva família. Tot i això, el tribunal no considera que es tracti d'un delicte d'odi, ja que les víctimes no van ser humiliades pels supòsits específics que preveu la llei. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin agilitzant la resolució dels recursos judicials. La iniciativa ha estat defensada pels diputats del PSC, Junts i d'Esquerra a la Cambra Catalana i ha rebut el vot a favor de tots els grups del Congrés, tret de PP i de Vox. La Cambra Catalana va acordar el 29 d'abril portar aquesta reforma legal arran de casos com el de la Noelia, una pacient catalana que va estar 2 anys amb litigis judicials amb el seu pare abans de rebre la mort assistida. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre, peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de la Sal Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. 3 dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb 2 jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
3: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
3: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
4: Noche entera tirado en un aeropuerto, retraso, cancelación, colas, esperas. Por fin llegas al apartamento y descubres que las fotos no tenían nada que ver con la realidad. Reclamas, nadie responde. Y cuando por fin lo hacen, te ofrecen devolverte una noche.
5: El día perdido de tus vacaciones no te lo devuelve nadie. Pero hay una palabra que sí puede ayudarte. No, N-O. No a conformarte, no a que te den largas, no a que te compensen con menos de lo que te corresponde, porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes, 900 100 661 y también para autónomos y empresas.
6: ¡Por fin!

0: carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
1: Això sí que és un planàs.
2: Uniprot permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.

0: i Acerinox lideren els guanys.
1: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a la brúixola i avui posem el focus en la infància.
3: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
2: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
1: La brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
4: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá como un boomerang.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
5: Bueno, y a esta hora, las 6:36, las 5:36 en Canarias, os pedimos que anotéis un imprescindible: Los Perseguidos, la serie de ficción de Onda Cero Podcast de la que ya habla todo el mundo.
6: Un thriller político y criminal con un reparto excepcional. Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Herbás, Fernando Tejero y una producción sonora sin precedentes. La cuenta atrás hacia el desenlace ya ha comenzado. Los Perseguidos, disponible en la web y app de Onda Cero y en A3Player.
7: Por fin.
8: Buenos días, Kansas City. La previsión. Aquí es. Oye. Oh, yeah.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Tigresos i amants de Barcelona viuen avui amb ressaca emocional després de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV ahir a la nit i el festival posterior de llum, so i pirotècnia en què es va homenatjar Antoni Gaudí. Però un cop el papa ja ha marxat de Catalunya, toca fer balanç d'aquesta visita i reflexionar sobre l'impacte que pot tenir per casa nostra.
1: Una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Aquesta és l'opinió que li mereix el president de la Generalitat, Salvador Illa, però lluny d'aquesta defensa s'hi troben els socis d'investidura i també l'oposició, per motius diferents. Això sí, d'una banda, els comuns formava part del programa oficial. Sigui com sigui, avui a temps de tertúlia farem balanç d'aquesta visita amb el periodista Joan Cascante i l'analista financer Jordi Baller.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest dijous, dia 11 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: El Departament d'Interior proposa endurir la llei per tal de prevenir els tirotejos mortals després del sisè crim que es va produir ahir a Barcelona des de l'inici d'any.
1: La policia catalana vincula aquests fets al crim organitzat internacional i al narcotràfic, però no a les dinàmiques delictives habituals de Catalunya, com ho són els robatoris. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: I, òbviament, doncs, també hem obert un espai per poder dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines tot el que té a veure amb aquesta letalitat.
1: Estem parlant d'assassinats molt difícils de prevenir perquè tot apunta que es tracta de sicaris.
0: La taula del tercer sector reclama que el període de regularització extraordinari s'allargui més enllà del 30 de juny.
3: Com a mínim han de ser 3 setmanes, no? És el que demanem, no? Com a mínim aquestes 3 setmanes per poder garantir aquest propi acompanyament en aquests col·lectius més vulnerables.
1: La seva vicepresidenta, Natàlia Valenzuela, ha assegurat que aquestes 3 setmanes de més han de compensar els esculls inicials que es van trobar els sol·licitants, sobretot els més vulnerables, a l'inici del procés.
0: En economia, avui el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts al tipus d'interès.
1: D'aquesta manera arriba ara fins al 2,25% després de l'última pujada l'any 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'eurozona. Ho analitzarem avui amb el conseller executiu d'EFPA Espanya, Josep Soler.
0: Efectius de rescat continuen buscant un menor de 16 anys que va desaparèixer ahir amb una moto d'aigua a Roses. Els equips han trobat avui el vehicle al mar.
1: S'ha activat un dispositiu de recerca per terra, mar i aire, tant al Baix com a l'Alt Empordà. Mentrestant, ahir al vespre va aparèixer sana i estàlvia la submarinista de 24 anys que havia estat arrossegada pel corrent. Ha estat localitzada a 2 milles nàutiques d'on havia desaparegut.
0: I el titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Des de les 7 de la tarda, a Malta, el Club Natació Atlètic Barceloneta està jugant la primera semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions de Waterpolo Masculí contra el Ferencváros Hongarés. A partir de les 8, el Palau...

Blaugrana, Futbol Club Barcelona i la Laguna Tenerife s'enfrontaran al segon maig de la sèrie semifinals al play-off pel títol de la Lliga ACB. Els Blaugrana van guanyar el primer partit dimarts.

0: Moment de conèixer què ens espera demà pel que fa al temps. Noelia García, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia càlid i pràcticament d'estiu a tot el territori. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures nocturnes, 18 graus a Barcelona, 15 a Lleida o 14 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda i amb possibles ventades fortes a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. El control tècnic Ismael de la Parra. La Generalitat i l'Ajuntament reivindiquen que tant Catalunya com Barcelona han estat a l'alçada de la visita del Papa.

0: Les dues administracions es defensen de les crítiques i asseguren que van actuar sempre seguint criteris d'un estat confessional. També reclamen que Lleó 14 ha tornat a situar Catalunya i Barcelona arreu del món. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El president de la Generalitat ha acompanyat el pontífex a l'aeroport del Prat per agrair-li la sensibilitat que hi ha mostrat envers la realitat, cultura i llengua catalanes. També pels missatges de tolerància, justícia social i de defensa de la migració i dels més vulnerables. Salvador Illa ha conclòs que la visita del Papa ha il·luminat el món i ha estat inspiradora per continuar sent una terra d'acollida.
2: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona han expressat el seu orgull per la ciutat, la ciutadania i el civisme demostrat durant aquests dos dies. El consistori també ha agraït la tasca dels serveis municipals i ha comparat la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics.
0: Un espectacle que el govern i l'Ajuntament qualifiquen d'extraordinari, però que no va estar absent de polèmica. El motiu? Quan els cossos de seguretat van fer fora Marcos cantaires amb estelades.
1: La delegació del govern central, Lola, ha explicat que la policia i els Mossos van detectar que a mig miler de cantaires portaven la bandera independentista amagada a l'interior de les seves partitures i que, un cop acabat l'acte, pretenien tocar l'himne dels segadors. El delegat del govern a Catalunya resta importància a l'actuació policial i ho emmarca dins de la normalitat. Carlos Prieto argumenta que el guió de l'esdeveniment no contemplava cap reivindicació ideològica ni identitària.
3: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
1: L'independentisme, en canvi, parla d'expulsió dels cantaires per raons ideològiques i denuncien repressió. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
4: Són dos episodis de repressió molt greus, perquè ni els que portaven estelades representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte, ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte.
1: Els juntaires demanaran les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del ministre del Ram, Fernando Grande Marrascam, per saber qui va donar l'ordre.
0: I ho dèiem a l'inici, Marcos, els comuns, mentrestant, situen el focus en la factura d'aquesta visita papal.
1: Sí, el soci parlamentari de Salvador Illa portarà una bateria de preguntes a la Cambra Catalana per conèixer el cost total que ha assumit la Generalitat. La formació requereix a l'executiu que desglossi el total per conceptes com ara la logística, l'organització dels actes, la seguretat o les campanyes institucionals. Els comuns, a més, volen saber per què el pressupost inicial de 1,5 milions s'ha enfilat per sobre dels 2 milions d'euros. El partit també interrogarà al govern si alguna part de la despesa s'ha finançat a través de la taxa turística.

0: Els Mossos d'Esquadra reconeixen que no poden prevenir els tirotejos mortals que han sacsejat Catalunya els darrers mesos i setmanes. L'última es va produir ahir mateix, a plena llum del dia, al carrer Balmes de Barcelona, i 24 hores més tard, l'autor encara no ha estat detingut. Davant d'aquest escenari, el Departament d'Interior planteja i porta al debat públic la necessitat d'endurir la llei i d'equiparar-la a la gravetat dels assassinats a trets. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Aquest any, 6 persones han mort tirotejades a Catalunya. És una tipologia del crim que els Mossos d'Esquadra diferencien dels tirotejos que de tant en tant es donen entre clans en barris concrets com la Mina o la Font de la Pólvora. De fet, la policia catalana vincula aquests fets al crim organitzat internacional i al narcotràfic, però no a les dinàmiques delictives habituals a Catalunya, com ho són els robatoris. A més, les investigacions apunten que els autors d'aquests 6 assassinats, a plena llum del dia, són sicaris, que actuen com a professionals del crim. Per aquest motiu, és pràcticament impossible prevenir-los. Ara bé, tampoc tenen com a objectiu fer mal a persones que no estiguin vinculades al narcotràfic. Toni Rodríguez és l'intendent dels Mossos d'Esquadra.
2: Són fets molt greus, que generen un impacte emocional, que genera por i que genera una percepció d'inseguretat. És un fet molt perimetrat que afecta a estructures internes del crim, no té una afectació exterior.
1: A Catalunya el problema és la producció de marihuana i la seva posterior comercialització arreu d'Europa i del món. De fet, el crim organitzat s'ha establert a casa nostra pel negoci d'aquesta droga. Per ara, la llei no és coherent i no dissuadeix els qui viuen de la seva venda. Per això, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, proposa que la macroproducció de marihuana i la tinença d'armes il·legals siguin castigades amb penes de presó.
3: Que les conseqüències penals que té, tant la tinença d'armes de foc com el que seria el cultiu de la marihuana, i poques vegades impliquen doncs una conseqüència a nivell d'un ingrés a presó. Nosaltres considerem que aquestes activitats criminals típiques del que és el crim organitzat, doncs que s'hi han instal·lat doncs en aquest territori, especialment a Catalunya, ha de tenir doncs unes conseqüències més greus.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, espera que aquesta proposta arribi al Congrés dels Diputats i que es pugui modificar la llei estatal amb el suport de la majoria dels partits.

0: Quan passen 12 minuts de les 7 de la tarda, continuem repassant tota l'actualitat de la jornada. I és que les entitats socials demanen prorrogar el termini de la regularització extraordinària de migrants, que acaba el dia 30 de juny. Insten a allargar el procés com a mínim 3 setmanes més per compensar, diuen, els entrebancs que hi va haver a l'inici. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. És la petició que fan des de la taula del tercer sector social de Catalunya. Alerten que encara hi ha molts migrants que no han pogut completar la regularització, sobretot de col·lectius especialment vulnerables, com ara persones sense llar, joves extutelats o treballadores internes. També recorden que durant les primeres setmanes de funcionament hi va haver diverses dificultats, algunes de les quals encara perduren. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat.
2: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat.
1: A més, avisen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarcant que els col·lectius vulnerables requereixen barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarcant que els col·lectius vulnerables requereixen un termini més llarg que aquests 2 mesos i mig que ha ofert l'administració.
0: I avui s'ha acabat la selectivitat a Catalunya. Els més de 45.000 estudiants inscrits enguany a les proves d'accés a la universitat ja poden començar les vacances després d'unes pau marcades per la visita del Papa, la vaga de docents i anar als nous detectors de mòbils.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha qualificat d'èxit aquesta pau perquè ha estat l'any amb més alumnes matriculats de la història. També ha celebrat que no s'hagi produït cap incident i que els detectors de dispositius mòbils no hagin identificat

0: cap aparell encès.
1: De moment, la prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir, aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer les pau en pau.
0: En aquest sentit, Montserrat Treupit diu que Catalunya ha estat pionera amb l'ús d'aquests detectors que garanteixen, segons ella, l'equitat entre estudiants. Avui, en el tercer i últim dia de la selectivitat, els alumnes s'han enfrontat a l'examen de català, que ha inclòs un text de Pere Calders i un escrit d'una asseguradora sobre microplàstics. També hi ha hagut les proves de diverses assignatures optatives.
2: Gràcies, Anna. I enmig del conflicte educatiu encara obert, els sindicats, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació.
3: Un acord que completa el que ja es va signar el mes de març i que inclou un augment salarial de 600 euros bruts l'any 2029 i un reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Escoltem el portaveu del sindicat Professors de Secundària, Ignasi Fernández.
4: I a partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. Si no signes l'acord, clarament no pots estar present. Per això era important haver signat. També m'agradaria deixar molt clar que si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat.
3: Després de la signatura, s'ha fet una reunió del seguiment del pacte per abordar el seu desplegament i altres qüestions pendents, com l'aplicació del currículum o la derogació del decret de plantilles.
2: Vinga, doncs, ara fem una petita pausa per la publicitat i parlem d'economia, concretament de la pujada del tipus d'interès que ha anunciat avui el Banc Central Europeu.
5: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
6: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.

0: Després d'un any amb els tipus d'interès estancats, el Banc Central Europeu ha tornat a moure fitxa. L'entitat amb seu a Frankfurt ha decidit apujar el preu del diner en 0,25 punts fins al 2,25% en un context, ja ho saben, marcat pel repunt de la inflació a l'eurozona, que ja se situa al 3,2%, i també marcat per la incertesa geopolítica derivada del conflicte a l'Orient Mitjà, que està tensionant especialment el que són els preus de l'energia. En volem parlar ara amb Josep Soler, conseller executiu d'EFPA Espanya. Senyor Soler, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, el Banc Central Europeu ha pujat aquests tipus fins al 2,25%. És la primera pujada des del setembre del 2023. Com valora aquesta decisió? Era esperada?
1: Absolutament esperada, amb el que has dit, no? De la primera pujada. Ara la qüestió és saber, pensar i avaluar si realment serà la primera i la darrera o si hi haurà més pujades a partir d'aquesta. No? I aquest és el gran tema, per això tots hem estat molt atents a veure què ens deia la presidenta del Banc Central Europeu, quina explicació feia en aquesta mesura que han pres avui per detectar si la tendència del Banc Central Europeu és continuar fent algunes pujades més o bé es tracta d'una pujada preventiva, només per, d'alguna forma, perquè no els hi diguin que ha fet la mateixa errada que es va fer el 2022, que va trigar molt a reaccionar a les pressions de la inflació.
0: De fet, la presidenta Christine Lagarde ha dit que aquesta decisió s'ha fet de manera unànime i també ha destacat qualsevol alternativa a l'augment del preu del diner.
1: Sí, no, a veure, ho ha descartat perquè també el que ens ha dit és que espera noves dades, no? Espera que les properes setmanes, els propers mesos, doncs veure com es desenvolupa la inflació. Cuidado, també com es desenvolupa l'activitat econòmica a la zona euro, perquè tots ho sabem, la pujada de tipus d'interès pot facilitar el frenar les pujades de preus. Cuidado, en el cas d'aquest tipus d'inflació que tenim ara, d'una forma una mica més complicada, perquè és una inflació que ens ve de fora. Ens ve purament perquè hi ha un augment dels preus de l'energia i, en canvi, en molts casos la inflació es produeix per un augment

0: la demanda interna, llavors és més fàcil que la frenem. Però al mateix temps que aquest és l'objectiu de la política monetària d'una pujada de tipus, el que sabem també és que la tendència de l'economia quan pugem els tipus doncs és que l'activitat caigui. I per tant, que aquest creixement ja molt pobre en aquests moments de la zona euro pugui rebre, no? I sigui encara més dèbil. Aquest és el difícil equilibri contra el que s'enfronta el Banc Central Europeu i contra el que opinem doncs, alguns, no? Sobre si creiem més millor fer una cosa o no fer-la. No?
1: Clar, el Banc Central Europeu apunta directament, ho dèiem ara, al conflicte a l'Orient Mitjà i a l'encariment de l'energia. Quin pes real té la geopolítica en aquesta decisió?
0: Bueno, completament, no? Perquè, com deia, és una inflació que ens ve de fora. Es produeix perquè es tanca Hormuz i perquè hi ha un conflicte amb una zona en la qual hi ha una gran producció de petroli i de gas i, lògicament, s'ha produït un augment del preu de del petroli i del gas i, en general, una repercussió dels preus de l'energia i, si es vol, fins i tot amb els de transport. Però això, contra això no podem fer gaire res, més que esperar que el conflicte no duri gaire i, per tant, torni una mica a la seva situació ordinària. Amb un moviment de tipus tindrem uns efectes relativament moderats. I, en canvi, sabem segur que el que és segur és que una pujada de tipus té un efecte més gran o més petit. Amb una pujada com ara d'un quart de punt no serà un efecte molt gran, però segur que tindrà un efecte sobre l'activitat econòmica. És a dir, els agents econòmics tendiran a endeutar-se menys, a prendre menys decisions d'inversió, fins i tot diríem, va esperar a veure si aquest dubte que tenim sobre com evolucionaran els tipus a partir d'ara anirà cap a una direcció o una altra. I això perjudica l'activitat econòmica. Sobre la inflació no n'estem segurs.
1: De fet, el banc diu que no fixa una trajectòria concreta d'aquests tipus, sinó que anirà decidint reunió a reunió. No sé si creu que aquesta falta de guia pot generar incertesa per als mercats.
0: No, sí, per suposat, generarà incertesa i frenarà la presa de decisions, això segur. Ara, té cap altra alternativa al Banc Central Europeu? Doncs no gaire, no? Mm. Perquè tots estem en una situació en la qual el fet decisiu seria que s'acabés el conflicte a l'Orient Mitjà i, per tant, poguéssim tornar doncs, a passar els petrolers per Hormuz, que el transport es normalitzés, que el preu de l'energia tornés a una situació semblant a la que tenia abans de començar la guerra, però tot això no depèn de nosaltres, no? Segurament només depèn doncs, de quina actitud agafin els iranis i sobretot de quina actitud agafin el govern americà i el govern israelita, no? Però els europeus, estem parlant dels tipus d'interès europeus, concretament dels tipus d'interès de la zona euro, doncs aquests pintem poc, no? amb aquesta evolució dels aconteixements.
1: Abans deia que hauríem d'esperar per veure futurs moviments, però vostè què creu? Veu probable que hi hagi noves pujades en els propers mesos?
0: Enganyaria i diria coses que no són si ara digués que ho sé. No? Uh-huh. Hi ha, com hem dit abans, una gran incertesa. Quasi tot, repeteixo, depèn de la durada que encara tindrà el conflicte, si això se soluciona ràpidament. Però, bueno, però hem tingut en les darreres setmanes i mesos molts anuncis de que el conflicte s'acabava i no s'ha acabat. No? Per tant, en podem tenir altres. Què penso? A veure, penso que aquest conflicte no beneficia ningú, no? Només alguns orgulls d'alguns dirigents polítics i poca cosa més. No? I, per tant, que el normal és que s'acabés. No? S'acabés doncs, amb una certa cessió del govern iraní i, per suposat, amb una cessió, i si es vol, doncs, segurament faran declaracions grandiloquents del govern americà i, en particular, del seu president. Ara, això passarà? No ho sé, sincerament, i repeteixo que els europeus tenim poc a dir en aquesta situació.
1: Centrem-nos ara per això en aquesta pujada i en les seves conseqüències i volia preguntar per quines se creuen que seran aquestes conseqüències pel que fa a les famílies i també a les empreses a curt termini.
0: Conseqüències directes poques, perquè com ja esperàvem que es produís aquest augment de tipus d'interès, l'Euríbor pels crèdits hipotecaris, i en general el cost del diner doncs ja havia pujat una mica esperant aquesta pujada de tipus, no? Per tant, en aquests moments, demà, no veurem, o en aquests moments ja no veurem una reacció molt dràstica dels mercats. De totes maneres, si els agents econòmics pensen que aquesta serà només la primera pujada, que el Banc Central Europeu no tindrà altre remei que fer una pujada de tipus, si pensem que la inflació, que per exemple tenen també els Estats Units, acabarà contra l'opinió del president, doncs també fent pujar tipus la Reserva Federal, tots al final ens pensarem que és veritat que encara hi haurà més pujades de tipus i això afectarà els tipus d'interès que es toquen a tots, que són doncs, tipus d'interès al consum, tipus d'interès hipotecari i potser en algun moment també, això costa una mica més, els tipus d'interès que reben els estalviadors pel diner que depositen en les entitats de crèdit, no? És a dir, sempre el cost, però també els guanys, no? Que repeteixo, aquest tipus d'interès del passiu, dels dipòsits i dels contracorrents, aquest costa més de que es modifiqui l'alça, no? Quan pugen els tipus d'interès. Això és important, i per tant, repeteixo que si pensem que hi haurà pujades de tipus d'interès, això ens acabarà afectant a tots. Però de vegades hem de recordar que aquest, per les famílies, no és només l'únic efecte, no? Hi ha moltes altres mesures de política econòmica, moltes en mans dels governs, que poden afectar al final en el benestar, a la capacitat de compra, si es vol, que tenim les classes mitges del país. I de vegades no pensem tant que tot es decideix en una reunió dels membres del Consell del Banc Central Europeu, sinó que de vegades la gent que ens administra més a prop, aquí, governs autonòmics i el govern central, doncs també tenen molt a fer, o podrien fer moltes coses, perquè aquesta sensació que existeix i que és clara i que és certa, de que de vegades doncs, ens diuen que estem creixent molt, que l'economia va molt bé, i això no es nota a les butxaques de molta gent, doncs és absolutament cert i que hi hauria moltes coses a fer per solucionar aquest tema.
1: Doncs prenem nota i en anirem seguint perquè tot just és una notícia que ens arriba avui, aquest augment del preu del diner en 0,25 punts, arribant al 2,25%. Josep Soler, com sempre, conseller executiu d'EFPA Espanya, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.

0: l'ull a la informació local quan falten uns dos minuts per arribar a 8:15 del vespre. I és que a les portes de l'estiu, el Port de Barcelona ha fet públic un estudi amb una metodologia pionera que conclou que els creueristes no són els responsables de la pressió turística que pateix la ciutat. Encarregat per la patronal del sector de creuers, l'informe elaborat per la Universitat de Girona destaca que els creueristes representen de mitjana el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona, Joan.
1: L'Institut d'Investigació de Turisme de la Universitat de Girona ha recollit i analitzat 600 milions de registres mòbils cedits per Telefònica, un mètode inèdit per elaborar un informe estadístic. Això, segons els investigadors, ha permès estudiar el comportament diari dels creueristes, excloent residents tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana. Entre altres, conclouen que de cada 100 persones que visiten Barcelona en un dia, de mitjana només 2 o 3 són creueristes. Segons el coautor, Josep Maria Espinet, les dades exculpen els creueristes de la pressió turística que pateix la ciutat.
2: Amb els números que hem obtingut, es mostra que el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística. Són les dades obtingudes.
1: La patronal del sector dels creuers es carrega així d'arguments per contrarrestar la idea de l'Ajuntament de reduir la presència de creueristes. De fet, el port i el consistori sí que van acordar l'any passat reduir el nombre de terminals, però no el nombre de passatgers. I ara mateix ningú s'atreveix a dir si aquest estiu n'hi haurà més o menys.
0: Els socorristes denuncien que 4 persones han perdut la vida al litoral català en les últimes setmanes.
1: L'entitat SOS Socorristes assegura que amb l'arribada de les altes temperatures les platges estan plenament operatives, però sense la vigilància necessària. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el seu portaveu Nacho Ibáñez ha assegurat que cal un marc normatiu i un augment dels recursos perquè les platges siguin realment un lloc segur.
3: Entonces estamos planteando que exista una normativa que establezca 3 cosas fundamentales para nosotros. Temporalidad obligatoria de Semana Santa a octubre, que es cuando la gente hace uso de las playas, infraestructura y cantidad de socorristas.
1: Ibáñez ha recordat que els socorristes treballen en situacions precàries, moltes vegades sense aigua corrent o electricitat i sense la logística adequada per protegir-se del sol i d'altres inclemències climàtiques.
0: I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros.
1: Així, el govern manté l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció de els dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, el gruix, amb un import superior als 2 milions d'euros, serà per a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. També es preveu 500.000 d'euros per bonificar el 80% de la taxa portuària d'ocupació que paguen les confraries ubicades en ports de la Generalitat.

0: arribat a 8:45 del vespre, de fet ara gairebé passa un minut. En clau de successos, la policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Mentrestant, els cossos d'emergència continuen buscant el jove de 16 anys que va desaparèixer ahir a la nit.
1: El noi va sortir amb un grup amb dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer. Per circumstàncies que s'estan investigant, el jove no hauria tornat amb la resta del grup a Sant Margarida, tal com estava previst. La família, que s'ha desplaçat fins la zona, s'ha queixat que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís als equips d'emergències, que va 8:45 del vespre. Com els dèiem, els cossos d'emergència continuen la recerca. Salvament Marítim ha desplegat unitats terrestres, un helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
2: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals, des de la zona de terra, com des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar. I a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter i també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com en un avió.
1: Eren declaracions del sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau.
0: I ara una bona notícia. La submarinista de 24 anys desaparegut aquest dimecres al Cap de Creus ha estat trobada amb vida.
1: La jove ha estat trobada aquesta passada nit a 2 milles nàutiques del punt on havia estat vista per últim cop. L'ha localitzat a un creuer que ha alertat als serveis d'emergència. Salvament Marítim ha enviat dues naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Trueta per revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores de recerca.
0: El jutjat d'instrucció de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa per l'accident a la mina de Cabanasses de Súria, en què van morir 3 geòlegs l'any 2023.
1: La jutgessa conclou que el despreniment de roques va ser un fet sobtat i imprevisible, sense indicis de criminalitat ni omissió greu de mesures de seguretat. Els informes tècnics, especialment el d'un enginyer del col·legi, apunten que la caiguda no es podia preveure ni tan sols pels mateixos treballadors que havien revisat la galeria prèviament sense detectar cap risc. Tampoc es considera rellevant una anotació d'un vigilant que hores abans havia observat una petita pedra caiguda, ja que ho va valorar com una situació habitual.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el passat mes de març el nadó de 6 setmanes maltractat presumptament pels seus pares, han declarat com a testimonis davant el jutjat que investiga la causa. Asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en un nen tan petit.
1: Segons el testimoni dels 4 sanitaris, les lesions que tenia a l'anus van ser produïdes per la introducció d'un membre corporal o algun objecte i no accidentalment. Les lesions als fèmurs, al cervell o a l'hematoma a l'escrot tampoc poden ser fortuïtes, tal com sostenen les defenses dels pares. Els sanitaris també han coincidit que el pare era poc curós amb el fill acabat de néixer. També han prestat testimoni companyes de feina de la mare, infermeres del Vall d'Hebron com elles, que han explicat que la mare els havia dit que s'estava plantejant fer fora de casa el marit per com tractava el fill. Avui està prevista la declaració de familiars dels dos investigats. El pare continua a la presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat per la manca d'indicis contra ella.
0: I el Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos han alertat d'un augment del maltractament a persones grans a Catalunya. Durant el 2025, la policia va registrar més de 1.700 denúncies. És una xifra que representa un augment del 50% en els darrers 5 anys.
1: Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. Davant d'aquesta situació reclamen més recursos per reforçar

0: En cultura, el Jove Teatre Regina, històric espai barceloní dedicat al teatre familiar, tancarà definitivament el dia 15 de juliol, després de 38 anys d'activitat.
1: La directora Mariona Campos ha anunciat que la sala baixa la persiana a contracor perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte del lloguer. Ha remarcat que el tancament no és per fallida ni per manca de públic.
2: El Jove Teatre Regina tanca perquè tanca les portes perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars.
1: En gairebé 4 dècades, el Regina ha acollit més de 10.500 funcions i més de 2,1 milions d'espectadors, convertint-se en un referent del teatre per a tots els públics.
0: La galeria Artur Ramon Art inaugura avui l'exposició Miquel Barceló, gravats de Barcelona 2010-2026. Es tracta d'una mostra que reuneix una trentena de gravats, la majoria inèdits, realitzats per l'artista durant els seus períodes de treball a Barcelona.
1: Comissariada per Enrique Juncosa, l'exposició combina dues etapes creatives diferents però profundament connectades, incloent-hi diverses peces de gran format. Barcelona reivindica l'alquímia particular del taller barceloní i defensa que, malgrat la importància de la tècnica, sempre hi ha d'haver espai per la improvisació, la qual considera essencial en el seu procés creatiu. La mostra posa en valor també la seva col·laboració amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya.
0: El Festival Grec ha presentat avui els espectacles del projecte On el Teatre Batega, que mantenen viva la pulsió creativa de la ciutat mentre ofereixen un espai a la creació independent i recerca formal. En aquest marc, el festival programarà 11 espectacles, dels quals n'ha coproduït 6. També ha presentat el muntatge L'última entrevista amb un particular retrobament entre Maria Aurèlia Campmany i Montserrat Roig. El certamen també ha presentat diverses propostes de dansa amb l'estrena de Cat One's Teeth i una creació de Mabel Olea, el solo performatiu de Núria Guiu o el pas a la direcció del reconegut coreògraf Pau Aran amb l'estrena de La mateixa diferència. Acabem a Barcelona. Avui s'estrena l'obra Tarzan, el musical, un espectacle impactant que submergeix el públic a la selva africana.

Fins al dia 14 de juny, el Teatre Apolo de Barcelona acull aquesta producció d'alt nivell que compta amb la col·laboració de 3Media. Recrea la selva amb tot tipus de detalls i compta amb un elenc professional d'acròbates, ballarins, cantants i actors que donen vida a la tan coneguda història del nen criat per goril·les.

0: Arribem ja a 7:45 del vespre. En uns minuts obrirem la segona part de la brúixola a temps de tertúlia, en la que debatrem i valorarem la visita del papa Lleó XIV aquí a casa nostra. Però abans d'això, José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia important avui.
1: I tant, i tant.
0: Què comença avui?
1: Per on vas? Per on vols que comenci?
0: Home, avui, a nivell... Tots els amants del futbol, siguin de l'equip que siguin, deuen estar expectants. I tindran uns quants dies per gaudir-ne.
1: Sí, perquè a partir de les 9 de la nit, a l'estadi Azteca de Mèxic Districte Federal, començarà el Mundial. Ja està en marxa la cerimònia d'inauguració des de les 7 de la tarda. I a les 9, el futbol, entre Mèxic i Sud-àfrica. Espanya no jugarà fins al proper dilluns, recordem, contra Cap Verd, a les 6 de la tarda, hora nostra. Bones notícies per Luis de la Fuente. Avui Nico Williams i Lamine Yamal han entrenat amb el grup. Mm-hmm. Per cert, hi ha hagut una imatge curiosa. Lamine Yamal ha sortit de la concentració d'on entrenen, ha anat a un supermercat, a un Walmart, que duen allà als Estats Units, ha fet un carret, ha ficat una sèrie de coses, ha pagat i ha tornat.
0: O sigui, fent vida normal.
1: Vida d'Estats Units.
0: Exacte.
1: A Chattanooga, es diu. Saps qui va néixer a Chattanooga?
0: No, a veure.
1: Samuel L. Jackson.
0: Ah, mira.
1: Ves per on. Curiós.
0: Sí.
1: Més coses. Bernardo Silva. On acabarà jugant?
0: Prefereixo que m'ho expliquis tu.
1: Podria ser que el Real Madrid.
0: Sí?
1: Ja li han fet una oferta al jugador. Mourinho vol que sigui un dels seus pilars el proper any a la plantilla blanca i el considera un home imprescindible per fer un salt cap endavant futbolísticament. Parlem ara d'esport en directe, perquè s'està jugant la primera semifinal de la Champions League de waterpolo masculí. I de moment, no van malament les coses, primer minut del darrer quart, el Club Natació Barceloneta està guanyant 7-6 al Ferencvárosx. Ahir no van anar gaire bé les coses, el Club Natació Sant Andreu en la Final Four femenina, la seva semifinal, la perdia contra el Ferencvárosx als penals, després de l'11-11 al temps reglamentari 14-15 pel conjunt hongarès, i el Club Natació Mataró també perdia el seu partit contra Olympiacos 12-14. I en bàsquet, a partir de les 8 al Palau Blaugrana, segon enfrontament de la sèrie semifinals entre el Barça i la Laguna Tenerife. De moment, primer partit jugat dimarts, victòria pel Barça. Ahir se li va escapar al final per un punt a la pròrroga, derrota del Joventut 108-107 a la pista del València Bàsquet, demà, segon partit d'aquesta sèrie.
0: Molt bé, doncs avui comença aquest Mundial amb partit, com comentaves,
1: el més llarg de la història, 104 partits, 48 equips. Doncs... Hi ha gent que està preparada per veure'l tot.
0: Clar, i tu seràs un d'ells?
1: No.
0: No, eh?
1: No. Llavors, jo hi ha partits
0: com decideixes quins mires i quins no?
1: Per l'interès professional, per l'interès aficionat.
0: El d'avui sí que hi serem?
1: El d'avui el veurem, sí.
0: Molt bé,
1: cerimònia inaugural.
0: Molt bé.
1: Javier Aguirre va treballar a l'Espanyol, bon tio, i m'agradaria que li fos bé en aquest debut.
0: De fet, mira, ara mateix l'Ismael de la Parra ens ha punxat en directe a la cerimònia inaugural. Imagino que també doncs, hi ha aquesta part més festivalera.
1: Saps qui ha fet la cançó oficial del Mundial?
0: Home, i tant.
1: Val.
0: Shakira.
1: Quan va fer la darrera, va ser el 2010.
0: Waka. Sí.
1: Qui va guanyar el Mundial?
0: Espanya.
1: A veure si hi ha sort.
0: Veurem si hi ha sort. De fet, era un tema que comentàvem aquí amb la Marta Lozano, de dir, és tot un repte, tornar-hi un altre cop. Així que veurem com va aquest Mundial. José Agustín Gómez, moltes gràcies. Molt bona
1: Fins
0: tarda.
1: Demà.
0: Fins demà.
2: La brúixola amb Lola Sorribas. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
2: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensa.
3: Ah, Estats Units.
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...

0: No és molt dels Estats Units, no?
1: No és dels Estats Units.
0: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els Pandas de Wisconsin, per exemple, no? O els Pandas de Massachusetts. No, no hi són.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat. Amb Míriam Frank.
3: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
4: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
5: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
6: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
3: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir ondacero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. ondacero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Quan falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre, arriba el temps de tertúlia, de reflexió aquí a la brúixola per fer balanç de la setmana. Una setmana que no se li escapa a ningú, sigui per la mobilitat, sigui per les ganes de veure el pontífex, sigui doncs, també perquè doncs, potser veu amb bons o no tan bons ulls aquesta visita. Sigui com sigui, segur que s'han assabentat aquesta presència del Papa Lleó XIV a casa nostra i que ahir tancava amb un moment històric, com va ser la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Germans i germanes, del cor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basilica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: Més enllà d'aquest moment, acompanyat també amb festival de so i de llums, els drons que dibuixaven la figura de Gaudí, això ho hem vist en tots els mitjans, a totes les xarxes socials. Avui volem debatre al voltant del significat que ha tingut aquesta visita per a Catalunya. Abans de tot, però, escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, el Gabriel Figueredo. Gabi, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Barcelona va exhibir ahir la seva millor cara. Es va posar més guapa que mai i va oferir un espectacle televisiu impecable amb llum, música, focs artificials i drons. Els barcelonins i els catalans vam sentir l'orgull de pertànyer a una ciutat moderna i potser fins i tot ens varen fer una mica més nostres símbols com la Sagrada Família, el mestre Antoni Gaudí, el Virolai o l'Escolania de Montserrat. Segur que el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha dormit ben satisfet després de dos dies de visita a Rodons. Durant 48 hores, el govern socialista ha guardat a l'armari qualsevol discrepància amb el papa i ha combregat amb tots els seus missatges de pau, fraternitat i acollida. De fet, avui mateix, casualitat o no, el Congrés ha acceptat tramitar la proposta del Parlament per agilitzar la resolució dels recursos judicials en l'aplicació de l'eutanàsia, amb els vots a favor dels socialistes. El cas és que Illa s'ha posat el vestit institucional des que va arribar el papa a Madrid i ha estat present a la pràctica totalitat dels actes del Sant Pare. Caldrà temps per veure quin és el llegat real d'aquesta visita en què el govern d'Illa i també el de Pedro Sánchez s'ha embolcat. Es fa difícil pensar que en puguin treure rèdit electoral, però el cas és que el president de la Generalitat no desaprofita cap ocasió per situar-se al carril ample, al centre de l'espectre polític. Socialment també haurem d'estudiar quin és el pòsit que deixa l'estada de 48 hores del papa a Catalunya. Les crides a la fraternitat, l'amor i la pau que tots compartim no solucionaran de cop les desigualtats socials ni la violència masclista o les conseqüències del fenomen migratori. El papa ja ha marxat cap a les Illes Canàries i com els focs d'artifici de la Sagrada Família, el seu efecte encisador i màgic s'ha esfumat. Els problemes de la realitat quotidiana tornen a despertar-nos i no és el cap del Vaticà qui els ha de resoldre, sinó les administracions i els governs que paguem amb els nostres.

0: nostres impostos.
1: Perfecte, Gavi. Doncs amb totes aquestes qüestions sobre la taula, obrim la conversa d'aquest dijous. Estem esperant l'analista financer Jordi Vallé, que està arribant ara mateix a la ràdio, però podem saludar ja el periodista Joan Cascante. Joan, què tal? Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal?
1: Molt bé, a veure, com has viscut tu aquests dies de visita papal aquí a Catalunya?
2: Doncs jo crec que tenim bastants titulars, perquè d'una banda tenim el que va ser la visita a Madrid, que jo crec que és on vam veure un perfil molt més polític i un protagonisme molt més elevat del papa. Jo crec que hem vist un papa en el que ha volgut marcar un perfil polític. Jo crec que intentant acontentar amb dues, diguem-ne, tot l'espectre social, bàsicament perquè, que no se'ns oblidi, doncs el papa és el màxim referent d'una institució que no deixa de ser ultraconservadora. Vam veure declaracions al Congrés. És el primer papa que declarava al Congrés, el Congrés, que és la màxima institució de la representació de l'Estat, d'un estat aconfessional, que no se'ns oblidi, i que es va permetre el luxe de fer declaracions contràries a l'avortament i contràries a l'eutanàsia, drets bàsics, votats al Congrés, i que va tenir una ovació de 7 minuts. També és cert que hem vist moltes declaracions per part del papa doncs donant un suport directe a la regularització i oposant-se bàsicament a la principal condició que està posant Vox per pactar la majoria d'autonomies amb el Partit Popular, que és la prioritat nacional. Per tant, crec que també aquí hem vist una representació i un simbolisme que ha acabat afavorint molt al govern, perquè també hem vist doncs, declaracions de defensa de l'ordre internacional, no? Hem vist una línia també de discurs internacional que s'assimila molt a la que està tenint el president del govern, i per tant, de Pedro Sánchez, i per tant crec que en aquest aspecte hem vist declaracions que no ens poden sorprendre d'una institució com la que és el cristianisme, no? Però a la vegada també hem vist unes declaracions que jo crec que, si més no, amb un electorat com és segurament el religiós, que tendeix molt més a la dreta, doncs en aquest aspecte jo crec que bé, ha posicionat certs temes, com són per exemple la immigració, que és una gran preocupació, d'una manera doncs, que afavoreix en aquest aspecte al president. I després, d'altra banda, ja ho anirem comentant després, però jo crec que ha estat el que vam veure a la Sagrada Família, ha estat una projecció de la imatge de Barcelona increïble, que veurem també quin impacte té després, com posiciona això a la Sagrada Família, que ja és doncs, una de les principals icones del món i que no sé jo si pot sostenir encara més visites, i no sé si acabarem morint d'èxit en aquest aspecte.
1: Has plantejat diverses qüestions, has posat diverses coses sobre la taula. Abans de tot, Jordi Vallé, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
1: Li preguntava ara al Joan com havia viscut ell aquesta visita papal. La trasllado a tu a la pregunta i llavors ja ens posem en alguns aspectes dels que comentava el Joan.
3: Doncs sí, ara entrava, no? I sentia que el Joan ho estava valorant una mica. Bé, per la meva part, jo estic molt content, no? Jo crec que hi ha molta gent, sobretot aquests dies el que es veu és que hi ha molta gent que està molt contenta, no? És a dir, ha vingut el papalló, jo crec que ha vingut a donar un missatge. Podem treure molts aprenentatges, els que l'hem escoltat, no? Però sobretot és un missatge d'esperança, un missatge de pau, que això és una cosa que manca molt a nivell global a dia d'avui, de fraternitat també. I jo sobretot, potser hi ha dues coses, se'n poden ressaltar moltes, no? Però que voldria ressaltar. Una és, primer, que, i el Joan també ho comentava, no? Que és que s'ha posat molt a prop dels més desafavorits, no? I això com ho ha demostrat, no? No és només un discurs que ha tingut aquests dies, que ha anat molt lineal, sinó que en els seus actes ho ha demostrat, no? Una cosa única, que és anar a veure una presó, per exemple, i si mires sobretot els parlaments que hi va haver, els testimonis que hi va haver, els testimonis del primer dia, el Lluís Companys també, la gent que, doncs, en aquest cas eren joves que explicaven drames, no? Drames personals i coses que moltes vegades quan et trobes amb gent així no saps què dir-los, no? Llavors li preguntàvem directament al papa i les respostes també eren molt colpidores, no? I, òbviament, ell com agustinià, doncs, va anar a la Catedral dels Pobres, no? Que tenim aquí al costat de l'estudi, no? Que també s'ha posat una mica a la pell de la gent que persona cada dia està ajudant a la gent que ho necessita més. I llavors l'altra cosa que jo crec que poder no és tan evident, però que si aquests dies l'ha seguit és una cosa increïble, que ens falta a tots, i potser també em falta a mi, no? I ens falta una mica a tots, els polítics, els dies de cada dia, la gent, és El tema d'escoltar. És a dir, el papa aquests dies hem vist que el Sant Pare ha escoltat molt, no? Ha escoltat a testimonis, ha escoltat doncs, a presidiaris, ha escoltat doncs, també a Montserrat, ha escoltat els testimonis. I això és una cosa que crec que, ja no parlem dels polítics, sinó potser nosaltres també, no? Quan fem tertúlies, no? els periodistes, la gent tenim molt a parlar, però poc a escoltar. No? I ell és una persona que ens ha ensenyat a escoltar i després, òbviament, a parlar. No? I llavors l'últim missatge també que volien anar, bueno, és el tema d'Antoni Gaudí. No? Al final ha donat aquí una... S'ha premiat el que seria posar la feina, no? I l'esforç i l'amor per les coses en la seva màxima esplendor. I ja ho vam veure amb la Sagrada Família. Llavors jo crec que, i ara parlem dels temes, no? Ho comentava també el Joan, i òbviament hi ha coses que les veig segurament molt diferent, però sobretot amb gent molt contenta. No? És una persona que ha fet content amb moltíssima gent aquests dies i amb un món de crispació, veure-ho que està posant pau, que estan donant missatges d'esperança, que també ho necessitem, és una bona notícia, perquè veure gent tan contenta pels carrers com aquests dies és difícil.
2: Sí, jo segurament quan fas aquest tipus d'acte et reuneixes amb molta gent i és normal, ha fet molts actes. Segurament el que jo crec que li ha faltat més en aquest aspecte i més amb una de les principals, vull dir, Espanya és un dels països que té una església amb més o amb més reticència, si més no, a tractar i a donar una resposta i a escoltar profundament a les víctimes d'abusos sexuals. S'ha qüestionat bastant, ha tingut una gestió, vam veure que no ho acabava de comunicar, per una pressió periodística bastant forta, al final es va acabar coneixent doncs, que s'estava reunint amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. I hem vist doncs, que no ha tingut moltes reticències, ha fet reunions moltes encobert i jo crec que en aquest aspecte he trobat a faltar que tractés el tema d'una manera molt més oberta i tingués un missatge molt més clar amb un dels principals problemes que jo crec que té en aquest moment l'Església Catòlica.
1: Ho va fer a Madrid, es va reunir a Madrid, sí que aquí a Montserrat no, que és una de les crítiques que li feien, doncs, per exemple, a Miguel Hurtado, no? Que vam parlar amb ell aquí, que trobava a faltar doncs, això, aquesta reunió amb les víctimes. Ell considerava que no havia d'anar a Montserrat fins que Montserrat no reparés les víctimes. Clar, també era una cosa com complicada que d'avui per demà no, es fes aquesta reparació, però de totes maneres aquesta era la crítica que hi feia en Jordi.
3: Jo al contrari penso que va fer prou bé, no? Perquè si tu penses, Joan, tu dius, bueno, voldria que fos una cosa més oberta, o m'has de pensar en les víctimes primer. Tu creus que les víctimes que es van reunir amb el papa, perdona, ara contesto jo. Tu creus que les víctimes que es van reunir amb el papa haurien volgut fer això al Lluís Companys quan van sortir els testimonis davant de tothom? Jo no ho sé, però segurament no. Hi ha moltes maneres de fer les coses, no? Hi ha moltes maneres. Jo crec que ja no és aquest papa, sinó el papa Francesc i anteriorment Ratzinger, que es va trobar amb aquest problema. Jo no diria que és un dels problemes que té l'Església, sinó que és un dels problemes que sí que ha tingut i s'estan, des de fa anys s'estan fent coses ja i s'estan prenent mesures molt clares i s'estan donant directrius molt clares perquè això no segueixi passant. El que passa és que és veritat que aquests dies, doncs, d'alguna manera, en alguns sectors ha estat el tema, no? El tema ha estat l'eutanàsia i l'avortament. Jo, francament, no sé què es pensa la gent que el papa anirà al Congrés i defensar l'eutanàsia i l'avortament. Si la gent es pensa això, estiguis d'acord o no, vol dir que coneixes molt poc l'Església, el Vaticà i l'autoria de l'Església. Això, punt número 1. I punt número 2 és, bueno, ha estat el tema, no? El tema dels abusos, és el tema doncs, que jo crec que també és més mediàtic, en aquest cas. No es parla, no interessa parlar potser que el pare ha anat a Brians o que el papa ha parlat amb el que va dir, per exemple, el tema de la salut mental, el tema dels joves, el tema del maltractament a les dones, no? També en va parlar, sinó que interessa parlar el tema dels abusos. I per molt que es faci, això sí que ho penso, perquè és un tema molt delicat aquest, però per molt que faci l'Església, mai serà suficient.
1: Joan?
2: Jo crec, bàsicament, que se'ls ha de donar visibilitat i s'ha de visibilitzar per part d'una institució que té casos... vull dir, si estiguéssim parlant de qualsevol altra institució que té la quantitat de milers de casos d'abús sexual que té l'Església Catòlica, segurament no ho passaríem tant per sobre. I crec que és important posar sobre la taula els milers de casos d'abús sexual que té l'Església Catòlica, com l'Església Catòlica mira cap a un altre costat i com amb la visita d'un papa en un dels estats que té més casos i que més oculta els casos d'abús sexual que hi ha, crec que el Papa hauria d'haver tingut una posició molt més clara de suport a les víctimes i s'hauria d'haver reunit amb moltes més víctimes que, com ha comentat la Lola, moltes d'elles han qüestionat que no ho hagués fet. D'altra banda, a mi el que em sembla malament és que en un estat confessional com el nostre, el Papa tingui un estrat com és al Congrés dels Diputats on es pugui permetre fer un discurs amb una elevada càrrega política quan no té cap mena de sobirania al nostre estat per fer un discurs com el que va fer i que a més la majoria de partits polítics li aplaudeixin durant 7 minuts, que és l'ovació més llarga que s'ha fet mai. I després, d'altra banda, que tampoc se'ns oblidi que aquesta visita ha costat, es calcula, uns 25 milions d'euros que s'han pagat amb diners públics i on moltes empreses de l'IBEX han posat diners i que després se'ls desgravarà amb els impostos. Per tant, jo crec que en un estat confessional tampoc està bé que amb impostos de tothom, quan tenim tants problemes que hem comentat aquí en moltes ocasions, es pagui una visita com aquesta, que costa tants diners i que, a més, el Vaticà després cobri la missió de molts dels actes que s'han fet. Per tant, jo crec que senzillament hem de contextualitzar que és una visita i un acte privat i que, per tant, doncs, tot el que és una ingerència en el que són les institucions i en el que és la representació de la sobirania popular, jo crec que s'hauria de quedar molt més al marge.
3: Mira, està bé perquè aquest discurs que has fet és semblant a la Ione Belarra que va fer. T'ha faltat parlar dels ayatolars, ja hauries tingut tot. Llavors, bueno, jo crec que darrere d'aquest discurs hi ha un moviment anticlerical, sincerament, no? Perquè és que has tocat els temes de sempre, que són els diners. 25 milions no els va pagar a l'Estat. Però és que passa, hi ha un tema aquí, que és que parleu que Espanya és a confessional, que efectivament ho és, però és que és catòlica. Llavors tu confons el que és un estat amb el que és la població. El tema del Congrés, bueno, suposo que us molesta que vingui un líder religiós i tingui un discurs humà cap a protecció dels més vulnerables, que és la gent que ha de néixer i la gent gran. I aquesta cultura woke que hi ha a dia d'avui, amb aquests moviments de... Sí, sí, t'ho dic clar, amb aquestes lleis que van en contra de la persona humana d'alguna manera, jo entenc que amb aquesta superioritat moral que té l'esquerra, l'esquerra no, perquè és injust, hi ha molta gent d'esquerres que no és així, però certs partits així, els hi piqui moltíssim que el Papa digui el que va dir. I els hi pica moltíssim que aplaudeixin 7 minuts els polítics. No et preocupis perquè van aplaudir 7 minuts, però el dia següent ja s'estaven anant de patacades amb Pedro Sánchez. Vull dir, s'ha de dir que el dia següent ja havia passat tot.
1: Sí, aquest missatge d'unitat que semblaven aquests 7 sí, minuts es va desfer.
3: Va durar poc. I llavors, bueno, hi ha el tema dels diners, no? Bueno, és un tema d'interès públic. Mira, si vols podem fer referèndums de si també estem d'acord que vingui la Fórmula 1 cap de setmana, que vingui el Tour de França, que jo també hi estic d'acord perquè m'encanten les bicis. Llavors podem mirar a veure si estem d'acord. Jutjaria per les imatges que he vist aquests dies que hi havia bastanta gent que seguia el Papa i és molt difícil organitzar una cosa a Barcelona que tingui tants adeptes, ni que el Barça guanya la Champions.
2: Segurament estem parlant de coses diferents perquè estàvem parlant del que era la Sagrada Família i el que era la figura d'Antoni Gaudí. Jo crec que ningú s'imagina que qualsevol líder de qualsevol altra religió, perquè sembla que a Espanya només hi ha catòlics, hi ha moltes altres...
3: És de tradició catòlica a Espanya, sí, ara...
2: És de tradició catòlica, sí. Però hi ha moltes altres religions que es practiquen sí. A l'Estat i que segurament, si de cop veiéssim a segons quins líders de segons quines religions al Congrés dels Diputats, tothom es tiraria les mans al cap.
3: Bueno, potser les esquerres estarien més a favor, no?, de veure altres líders que potser tenen més encara els seus drets. Seria interessant veure-ho, això a mi m'agradaria.
2: I jo crec que és important, de nou repeteixo, entendre que permetre que algú faci un discurs sense cap sobirania, repeteixo, en contra de drets que s'han votat al Congrés i crec que banalitzar amb el que és el dret a l'avortament, sí. Que és un dret molt important, i amb el que és el dret a l'eutanàsia, que no és de gent gran, sinó és gent que senzillament decideix sobre la seva vida sí. I que ha costat tants anys aconseguir, crec que és important no banalitzar-ho perquè són drets fonamentals.
3: Va contra la persona humana, és una llei, efectivament, sí, que s'ha fet, abans no existia, i veurem què passa en els propers
2: efectivament,
3: anys.
2: Efectivament, igual que l'avortament.
3: Sí, sí.
1: Clar, aquí hi ha una cosa, que és, si tenim un papa al Congrés, és perquè realment algú ha acceptat o ha volgut que allà hi sigui. Per tant, la qüestió no sé aquí si és perquè, deia el Jordi, home, al final, què esperàvem que digués el papa allà? I això és veritat, és a dir, el contingut és el que és, no vindrà allà i canviarà una qüestió que és de dogma, no? En aquest sentit, no ho canviarà. Llavors, potser no està en la responsabilitat de... arriba el papa i ve a parlar, potser és més de qui ha permès que estigui al Congrés i que faci aquest Parlament?
2: Sí, exactament, i jo crec que precisament el que he dit és que jo crec que el gran beneficiat d'aquesta visita del papa és Pedro Sánchez, perquè jo crec que a ningú li sorprèn, efectivament, que un papa de l'Església Catòlica, que ja sabem el que pensa, no? Ja sabem pues, que està en contra d'una major presència de les dones segurament a l'Església, o està en contra de, bàsicament del matrimoni entre persones del mateix sexe,

0: Entre totes aquestes coses ja les sabem, però que un papa bàsicament tingui una posició tan favorable, per exemple, a la regularització i a la vida digna dels immigrants, o que tingui una posició internacional tan clara d'oposició a Trump i que hagi fet declaracions a favor del que són les normes internacionals, que estem veient que molts líders s'estan saltant, doncs efectivament... és molt assimilable el que està fent Pedro Sánchez, i de fet, Pedro Sánchez, la setmana abans que vingués el papa aquí, es va reunir amb ell. Per tant, efectivament, jo crec que era una visita molt calculada i que en aquest aspecte arriba en un moment molt clau i que, insisteixo, jo crec que ha afavorit més a Pedro Sánchez que no pas al Partit Popular o a Vox, que segurament són partits que podran compartir molt més amb el papa.
1: Jordi?
2: Mira, a mi el que em sap greu aquí, i potser no és canviar de tema, no, però... és que tenim una visió molt política del papa, a nivell polític, qui ha sortit més beneficiat, i a mi el que... com el tema del català, no? Per exemple, que també... bueno,
1: ara en parlarem,
2: i és molt important parlar amb el que ha passat amb el català aquests dies. Però, o dels diners, no? Que parlava... no, és que això ha costat tant, i, òbviament, jo crec que aquí hi ha un discurs que no floreix i es parla dels diners quan s'hauria de dir directament, bueno, altres coses, que és directament... és que no vull veure amb cap tipus de religió a l'Església Catòlica en presència pública, no? A mi em sap greu el missatge del papa, que és el que hem perdut, no? És a dir, si tu escoltes aquests dies periodistes, tertulians, informadors que tenen d'alguna manera reputació i són un referent a nivell informatiu, i es parlava només d'aquests temes, no? I no es parlava del missatge d'ajuda a la gent més vulnerable, que no són només els migrants, sinó la gent que també està malalta, no? La gent que ho passa malament, el fet de viure en comunitat, no? Que això és molt important també el que ha parlat. Les persones que estan invisibilitzades. Òbviament, a la Sagrada Família, que era potser el tema més mediàtic pel que venia, i ahir ens van deixar bocabadats, sí. Quan ho vam veure. Llavors, això és potser el que s'ha parlat menys, i a mi és el que em sap greu, no? Que a nivell mediàtic s'ha parlat de tot l'altre, i el que el papa ha vingut a dir és el que la gent passa més per sobre.
1: Clar, ara em sap greu perquè anava a preguntar per la polèmica, no? I ara deies, em sap greu que no s'ha parlat d'aquestes altres qüestions. Ara ens has fet aquí un resum d'aquest missatge, que també és important, també l'hem anat explicant aquí a la brúixola, però parlem d'aquesta polèmica que avançaves tu ara al català, perquè primer de tot es va posar el crit al cel dient que només portaria un parell de frases en català, i el que hem vist en aquesta visita és que, si més no, ha estat tot molt 50-50, és a dir, hi havia moments que s'esforçava molt, no?, per al català. Vèiem que quan va aterrar aquí, Míriam Nogueras li va parlar en anglès, dient-li, doncs, això, que esperava que quan anés a Catalunya respectés la llengua d'aquí. No sé com valoreu vosaltres aquests canvis de discursos, perquè s'han anat fent així. De fet, ahir estàvem a la Sagrada Família, ens arribava a la homilia i havíem vist canvis respecte a l'anterior homilia que ens havia arribat, en què canviava segons quines expressions, parlava del poble català. Per tant, com veieu vosaltres aquests canvis que probablement s'han anat fent al llarg de la visita, gairebé?
0: Sí, jo crec que hem vist grans diferències entre el que ha estat la visita a Madrid i el que ha estat la visita a Barcelona. Jo crec que a Madrid hem vist un... pel que fa també a nivell social i als actes que hem vist, molt poca identitat cultural de cap tipus, hem vist actes molt grisos i hem vist com... segurament per una pressió de que bàsicament Madrid és la capital, doncs havia de passar per allà, però jo crec que quan el papa en aquest aspecte ha arribat a Barcelona s'ha vist, doncs, una resposta social amb molta més identitat, i jo crec que en aquest aspecte el fet de que el papa hagi parlat tant en català, i com comentaves, ha estat tot molt medit sempre, i segurament haurem vist tires i arronses en aquest aspecte de que precisament la cultura catalana i la identificació i la visibilització del que és la cultura i la identitat catalana quedés molt reflexat, perquè en aquest aspecte jo crec que així ho havia de fer, i jo crec que l'acte que vam veure ahir va deixar molt clar doncs, que en aquest aspecte es visibilitzava la cultura catalana, i realment es donava sentit el que era la visita al papa, que jo crec que, veient el que feia a Madrid, no es veia tant.
2: Doncs mira, jo crec que el que ha passat amb el català ha deixat en evidència, el papa ha deixat en evidència molta gent, no? Primer és per... tothom deia la seva, no? I hi va haver un bombo molt gran, l'únic que no parlava era el Vaticà. És a dir, el Vaticà no es va pronunciar què passaria, i es deia que el papa, doncs, no parlaria català. Clar, jo dic que el papa ha deixat anar de vincir molta gent, perquè el papa parla català, més català en un dia i mig que molta gent d'aquí 40 anys. I això és veritat. I no només l'ha parlat, sinó que a sobre l'ha entès.

0: que el cardenal Omella li va parlar en català un tall i li va dir, bueno, no hace falta que se lo traduzca perquè jo feia que sí amb el cap. Perquè tampoc és tan diferent del castellà, no? Clar, hi ha gent que també es deu pensar que el papa, home, el papa parla 7 idiomes. Estem parlant d'algú que ja, a nivell intel·lectual, segurament ens supera...
1: Un home que és matemàtic, filòsof...
0: Efectivament, no? Llavors hi ha gent que es deu pensar doncs, que amb això no. Llavors ens ha demostrat... Jo crec que ha deixat en evidència molta gent, no? Perquè és que ha parlat més català que molta gent aquí en tota la vida. I després l'altre és... A mi m'agradaria que el que se li ha exigit al papa amb el tema del català, que és que ha sigut un... Jo sóc molt defensor, ho saps? Jo, vull dir, el tema del català, jo crec que hi havia de ser, i ha sigut, i era una cosa que hi havia de ser. Però se l'ha matxacat molt amb aquest tema. Jo espero que tota la gent que públicament està matxacant el Sant Pare amb el català també ho faci el dia a dia amb els seus entorns socials, eh? I que l'utilitzi amb el seu entorn social i que exigeixi a tothom com li exigit amb el papa. Perquè al final el Sant Pare no és el que ha de salvar el català. El català l'hem de salvar cada dia parlant-lo a la feina, a casa, al carrer, i el que se li ha exigit amb ell, espero que també ho facin en els seus entorns socials, perquè jo crec que, insisteix el papa, ha deixat en evidència a molta gent que ell en 2 dies l'ha parlat més que molta gent en 40 anys.
1: Hem parlat de polèmica del català, en aquest cas reflectit en la figura del pontífex, però ahir també va haver-hi polèmica a la Sagrada Família al voltant d'aquesta qüestió. Policia i Mossos van detectar estelades a les partitures de centenars de cantaires que pretenien tocar els segadors després de l'acte. Els cossos de seguretat els van fer fora i aquest és l'argument, l'escoltem ara, que pronunciava el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, davant aquesta qüestió.
2: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
1: Paral·lelament, l'independentisme parla d'una expulsió per raons ideològiques. No sé com ho veieu vosaltres.
0: Bueno, jo primer que aquest matí llegia la notícia i haig de dir que està una mica confós perquè en funció del canal que utilitzava era diferent. Perquè primer he començat llegint que volien cantar els segadors i després he llegit que és que tenien estelades i que per això els han expulsat. Llavors, francament, m'he quedat una mica... No tinc del tot clar què ha passat.
1: Sembla ser que són les dues coses, però portaven estelades impreses.
0: Però tu ja ho has posat ara, el delegat del govern a Catalunya. Ja malament anem. És a dir, no va ser el Sant Pare que els va dir que sortissin de la Sagrada Família. Llavors, jo crec que sí que, per una banda, i això és sentit comú, eh? Jo no hi entenc d'aquests actes, però és aquests actes estan molt marcats i tu has de seguir un protocol i un timing, no? I unes coses. I, òbviament, entenc que res pot sortir del que està escrit. Dit això, clar, és un tema polític. I el delegat de govern a Catalunya, que és un polític. I qui haurà pres aquesta decisió? Un polític. No haurà sigut el Sant Pare. Llavors, a partir d'aquí, ell diu que els han convidat a marxar, no? Però no semblava que els havien convidat a la sortida, no? Alguna cosa així. Quan senties aquella gent, no semblava que els havien convidat bonament a sortir, no? Jo no sé si han estat molt encertats aquí.
1: Joan?
3: Sí, per preparar tot el que vam veure ahir, s'han estat més de 2 anys, hi havia més de 21 càmeres, i a nivell tècnic avui m'ho llegia i desconeixent jo bastant sobre qüestions tècniques audiovisuals, però es veu que el que es va aconseguir fer doncs era digne del que podem veure en un acte com el que és la Super Bowl, i de fet s'havia portat per part de professionals de primer nivell, inclús va venir un francès que no recordo com es diu, però específicament per fer el que vam veure ahir. Per tant, jo crec que amb aquest tipus d'actes... El que vam veure ahir era un plató. La Sagrada Família ahir era un plató i, bàsicament, es va identificar a últim moment que part de la gent que havia de sortir en el que era l'acte dels 10 minuts es va identificar a últim moment que portaven unes estelades i que pretenien una mica un canvi de guió cantant els segadors. Jo aquí no hi entro. El que crec que, bàsicament, és que es volia evitar que el que portava preparant-se durant tant de temps i que el que estava calculat d'una manera tan clara es pogués canviar a últim moment. I, de fet, els tècnics es van enterar a 10 segons de començar que s'havia fet fora aquestes 600 persones perquè bàsicament s'havia identificat això al últim moment i no sé si al moment inicial en el que l'Escolania està cantant havia d'haver aquestes 600 persones que de cop no van aparèixer. Llavors jo crec que va ser bàsicament una qüestió de veure que es pretenia un canvi de guió sense haver-ho comunicat a la direcció, bàsicament de tot l'acte, i es va intentar evitar bàsicament doncs, que l'acte

0: tenies cap a llocs que no estaven preparats. A partir d'aquí, evidentment, es pot fer una lectura política, com es pot fer d'absolutament tot, però jo crec que va ser bàsicament per aquest motiu, més enllà de que fos per una qüestió purament política.
1: També se'm fa estrany que puguin canviar el guió d'aquesta manera, és a dir, amb el tema dels drons, tots els llums, és a dir, no crec que fos tan fàcil tampoc com posar-se... Ho dic perquè, òbviament, jo no tinc més informació que la que tenim ara mateix en aquesta taula, però se'm fa estrany que en aquest cas poguessin canviar el guió de manera tan clara, no? Perquè una cosa que està tan marcada, que hi ha tant de protocol, que més hi havia un tema de llums, de petards, o sigui, darrere hi havia moltes coses, llavors no crec que fos tan fàcil canviar això, llavors... Jo crec que allà potser, bueno, s'ha de veure què va passar, què es va dir, no? Com se'ls va acompanyar a la sortida, que diuen. M'agradaria tenir més informació.
2: Jo imagino que informació en les properes hores n'anirem tenint, perquè sobretot Esquerra i Junts han reclamat al govern doncs, explicacions. Per tant, de ben segur que hi haurà més detalls, que és el que comentaves tu ara, que ens manquen. Ens queden uns 6 minuts aproximadament. Volia canviar de qüestió.
1: El papa dona per molt,
2: El papa dona per molt, sí. Podríem continuar encara més.
1: M'agrada fer gràcia el que ha dit el Joan de comparar-ho amb la Super Bowl. Dic, bueno, és un altre símil.
2: Sí.
0: No, però no sé si ho dic perquè...
1: Sí, no, deixi pel tema he pensat en Bad Bunny, dic, mira, on que es va trobar amb el papa i tal.
0: De fet, es veu que s'havien utilitzat tècniques que s'havien utilitzat
1: a l'última Super Bowl. Sí, no, dic en sèrio, que m'ha fet gràcia la comparativa, no ho havia pensat, dic, però bueno, és una...
2: Home, és que l'espectacle que vam veure ahir a la Sagrada Família...
1: Sí, ha transcendit tot el món perquè efectivament veies la premsa internacional de, a més, Estats Units, jo conec gent doncs, de Chicago, Michigan, tota aquella zona, i t'ho deien, no? Pues, sí que especialment tenien el llull posat a Barcelona, no?
0: Sí, jo crec que, ahir va ser una mica un moment en el que vam sentir la Sagrada Família d'una manera que segurament fa molts anys que no la sentim, perquè passes per allà i sempre sents que és de tothom menys de la gent que vivim aquí, i això, ho he dit una mica a l'inici, però jo crec que faltarà veure quin és l'impacte que tindrà el que vam veure ahir, que va tenir una projecció internacional molt gran i com segurament perdrem encara més la Sagrada Família, la gent que vivim a Barcelona i a Catalunya.
2: No sé si també tu creus que davant d'un acte tan bonic per catalans, per persones que estan al costat de la Sagrada Família, Jordi, davant d'aquesta qüestió, al final acabarà repercutint negativament perquè serà una crida de turistes, inclús també de... no sé si dir-te peregrinatge, però de persones religioses que van doncs, a veure un edifici amb que és l'església més alta del món i, a més, amb la torre principal beneïda pel Sant Pare.
1: Ara, jo no ho veig així, però perquè sobretot crec que la Sagrada Família més gent ja no pot venir. Vull dir, és que crec que ja... Vull dir, en tot cas, els barcelonins potser han perdut les Rambles, han perdut molts altres carrers perquè baixes perquè realment, escolta, sembla que estiguis en un centre comercial. Però crec que la Sagrada Família, més reclam internacional, ja no... Ara potser vindrà més gent, ostres, però és que tu vas allà i és que hi ha gent de fora cada dia i moltíssima. Al final és l'església, el que dius, l'església més alta del món. I sobretot, bueno, jo també crec que això s'havia de fer, i a més ahir, no? 100 anys que s'havia mort Antoni Gaudí, i no sé si ahir també feia anys que s'havia mort mossèn Cinto Verdaguer, em sembla, no sé, hi havia alguna altra efemèride important, no? Jo crec que Antoni, el venerable Antoni Gaudí s'ho mereixia.
2: Mm-hmm. A veure, abans que acabem, molt breu, però precisament coincidint amb la visita del Papa, tot i ser un fet totalment aïllat, a les 10 del matí es produïa un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona, és el 6è any, des que va començar l'any, el segon de fet en poques hores a Barcelona, el penúltim va ser a la zona franca. Els Mossos diuen que tot i ser casos impactants, no estem parlant d'un perill directe per a la societat, perquè es tracta d'execucions que van directament cap a una persona, molt vinculades al crim organitzat, al tràfic de drogues. No sé si vosaltres doncs, també creieu que cal aquest reforç d'agents al carrer, com demanava també Jaume Collboni aquests dies arran d'aquests últims fets.
0: Jo crec que una de les principals polítiques que ha tingut precisament tant Collboni com Illa, que en aquest aspecte han anat molt de la mà, bàsicament perquè també volien marcar molt perfil amb aquesta qüestió, era la seguretat. I si tu compares amb anys anteriors, la sensació en general de que hi ha més policia al carrer és evident. També és veritat que ja fa temps que la policia, els Mossos d'Esquadra, havien activat una mica un control d'armes perquè començava a preocupar de tenència il·lícita d'armes i efectivament doncs, es lliga doncs, a un ajustament de comptes i molt lligat al narcotràfic. Jo crec que evidentment la sensació d'inseguretat ha de ser molt gran perquè és un dels principals carrers de Barcelona i es va produir a les portes d'una comissaria, però crec que també cal contextualitzar-ho.
2: Jordi?
1: Bé, mira, jo a mi no em

0: Tranquilitza que em diguin que és un tema del crim organitzat, no et preocupis que no et passarà res, això sembla el Far West. Si no, digue-li, no, podem parlar de Mèxic, també hi havia càrtels i es mataven entre ells, però això no tranquil·litzava la població. Jo vull només fer notar que és que això va passar al carrer Balmes el dia que venia el Sant Pare, al carrer Rosselló, és a dir, ho van fer el mateix dia a prop d'on venia el Papa, és a dir, que hi havia molta seguretat, i tot i així el que ho havia de fer, sembla ser que el que comentaven, no? Que és un tema d'una persona que va desaparèixer, doncs que potser és un cicle, el que sigui, no? No va tenir por, i a mi això encara em preocupa més, és a dir, quan hi ha més seguretat, si tu anaves al carrer Rosselló ahir, hi havia dos Mossos cada 2 metres i mig abans que vingués el Sant Pare. Hi havia moltíssims. Jo no sé ben bé què s'ha de fer, però no crec que la solució sigui posar més agents al carrer, bàsicament perquè això és un tema que, bueno, és un tema de crim organitzat que va molt més enllà que això. Jo crec que és un tema del Codi Penal, és un tema d'investigació, potser és un tema de llei, és un tema de què es pot fer perquè això no passi a Barcelona, perquè realment, home, a mi sí que em preocupa el que va passar fa poc a la Campana, no? Ara ha passat al carrer Balmes, és una cosa que fa anys no passava en aquesta ciutat i ens estem tornant on és tan més insegura i pitjor amb això, certament. Jo crec que ningú el consola pensar que és el crim organitzat, bueno, doncs no em dispararan a mi perquè ja saben a qui van a disparar. Això és una ciutat que fa que no sigui una ciutat de primer nivell.
1: Jo, per contextualitzar, l'últim any la caiguda d'infraccions penals ha estat del 3,6%, per tant, evidentment doncs, que preocupa, però que crec que tampoc s'ha de fer una mica una alarma social, perquè evidentment doncs és una qüestió que cal posar-hi més recursos per donar-hi resposta, però que vivim en una ciutat efectivament de primer nivell i la taxa de delictes d'aquest tipus que hi ha a Barcelona és molt assimilable a la que hi ha a París o en moltes altres ciutats europees.
2: De fet, en aquest sentit, ja per acabar, comentava el Jordi que potser la solució passava més per un canvi legislatiu. Aquesta tarda la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ja ha dit que treballaven en aquest aspecte perquè no és una situació que es pugui solucionar de manera com es fa amb la multireincidència, per exemple, sinó que el crim organitzat sempre és més difícil de detectar per tot el que hi ha darrere. Nosaltres ho hem de deixar aquí, tornarem demà divendres, com dèieu, podríem estar aquí parlant bastanta estona més, però toca acomiadar-nos, tornarem una vegada més abans que acabi per això la temporada. Joan Cascante, que vagi molt bé, molt bona tarda, gràcies.
1: Molt bona tarda, gràcies.
2: I Jordi Vallé, moltíssimes
0: gràcies. Com va, Sant Pare, bona i bona hora.
2: Vinga, exacte.
0: Molt nostrat, això. Gràcies.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres això, tanquem aquí, tornem demà a partir de les 7 de la tarda i els deixem ara amb el Radio Estadio i amb el primer partit del Mundial, un partit inaugural en què s'enfronta Mèxic i Sud-àfrica. Tornem demà, que vagi molt bé, molt bona tarda.
3: ¿Una zanahoria o una patata y ya?
4: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
3: ¿Pero parece tan fácil?
4: Ese es el secreto.
3: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
9: Verisur. Llega la venta privada, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, baño, accesorios, zapatería, deportes. Solo hasta el lunes, en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través de la app con cualquier medio de pago. En Webiapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
10: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
11: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem on de fer a Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. D'ara en endavant, doncs ja sabeu, intentem passar-ho bé, informar-nos de moltes coses i compartir aquestes hores de matinada sempre amb la millor de les il·lusions, amb la mirada curiosa i amb ganes de fer-vos recomanacions i aprendre molt. Per tant, d'ara i fins a les 6 ja estem iniciant aquesta nit de Juernes, per tant, divendres 12 de juny de 2026. Vinga, comencem Nit de Ràdio.

0: Una setmana més tenim moltes ganes de parlar de tecnologia, de tot el que té a veure doncs, amb això, no? Amb les noves tendències, amb tots els termes i coneixements que hem d'adquirir, això ho fem sempre amb el gran Dani Martín Corso 89, vamos! Ja el tenim aquí! Una setmana més, Dani, mare meva. Te'n recordes, ja no dic quan començàvem a fer això de ràdio, sinó quan començàvem la temporada, doncs ja pràcticament l'estem acabant, perquè te'n facis una idea de com passa el temps de ràpid, Dani. És al·lucinant.
1: Demasiado.
0: Sí, sí.
1: Demasiado.
0: Sí, sí.
1: És exagerado.
0: Sí, sí.
1: Bueno. Es lo que decimos siempre, no solo lo rápido que ha pasado el año, sino, y es verdad.

0: La de años que llevamos,
1: Sí,
0: eso.
1: sí. Sí. Això ja encara hem deprimeix més, però bueno, sí. Per això dic, ja centrem-ho en aquesta temporada i amb això ja em quedo més tranquil. En fi, què ens expliques? A veure.
0: Pues mira, te traigo un primer titular que no sé si es que es una mezcla entre esperanza en la humanidad y pero a la vez desesperanza.
1: Venga.
0: Y es
1: És mi dia a
0: Thanos.
1: dia, això. O sigui, que endavant. Ai.
0: Panini habla sobre la escasez de cromos del mundial.
1: Temazo. Mira, l'altre dia vam fer uns comptes, vam fer uns càlculs ràpids al Dimacraus. La idea és, com que aquest any hi ha tants equips, i cada sobre que val 1,50 €
0: És que és això.
1: et donen 7 cromos, Dani. Vale? El càlcul era que com a mínim necessitaries, em sembla que eren 150 sobres per acabar la col·lecció, suposant que no et
0: Tres
1: sortís
0: veces.
1: cap repetit, exactament.
0: Madre mía.
1: 150 a 1,50 €, doncs calcula, ja et passes de 200 € només, suposant que no et sortís cap repetit, 200 €.
0: 225, sí.
1: Sí, per tant, en tenint en compte que necessites que te'n surtin repetits molts per poder-los canviar, a veure, la IA deia que necessitaries uns 1.000 € per acabar
0: No.
1: el d'allò. Jo crec que són menys. Però 400, jo crec que sí, que calen 400-500 € per poder fer l'àlbum complet. Escoltàvem també notícies del Perú que imprimien cromos clandestinament, falsejaven cromos. Pues no m'estranya que en faltin.
0: Qué exagerado.
1: Sí, és una bogeria lo d'aquest any.
0: Es que es exagerado. Es que están produciendo, según dicen, 24 horas.
1: Clar,
0: Y se
1: clar.
0: suma no solo lo que comentas, que hay un montón de equipos, sino claro, a la vez también hay joyitas. Y es que es el último mundial de Messi, de Cristiano y de Neymar. Y es que se dice que un cromo de Messi o Cristiano cuesta lo mismo que 20 sobres sin abrir.
1: Clar, doncs 20 sobres sin abrir són 30 € tranquil·lament.
0: Ahí está.
1: Clar.
0: Bueno, el calzoncito, que ya sabemos que. Por eso era la. Por eso te decía que, por un lado, creo, o sea, esperanza en la humanidad, ¿no? Por volver a lo físico, ¿no? O sea, es decir, colecciones de cromos
1: Sí.
0: como antaño, porque la fiebre de este fenómeno, del mundial, creo que hacía muchos años que no se veía de forma tan exagerada.
1: Sí.
0: Pero claro, por otro lado, volvemos a lo de siempre, la especulación.
1: No, está
0: Porque
1: claro.
0: es que antaño la especulación, yo me acuerdo cuando los cromos de Son Goku y todos aquellos, ¿no? Y te salía el cromo número uno, que me acuerdo yo de una colección, era un Trunks, y era complicado que saliera. Pues digamos que el negocio estaba en, vale, yo quiero ese Trunks, vale, ¿qué me ofreces? Pues te doy 10 cromos.
1: Sí.
0: Esa era la especulación.
1: És que estic mirant, Dani, aquest àlbum té 980 cromos,
0: Dios.
1: incluyendo 68 especiales.
0: Madre mía, a 7 cromos el sobre.
1: Clar. O sigui, un diu, costo base rondaría los 150-170 dependiendo del precio de en quiesca, que oscila entre 1 y 1,25. No, no, val 1,50. O sigui que, bueno, això, 1.000 € podria costar aproximadament, sí.
0: Y de decir que el stock está tan problemático que yo los he visto venderlos a 2 euros, ¿eh? O sea, que encima se está aprovechando.
1: Sí.
0: O sea que. Y lo que no sabía yo es que iban 7, que ese dato no lo tenía yo
1: Sí,
0: controlado.
1: van set. Sí, aquí diu això, que suposant que poguessis intercanviar molts cromos, val? Entre 300 i 500 € et costaria completar la col·lecció. Clar, és una tradició, és molt gustós de fer, no? El fet de que et vagin sortint cromos i la gràcia, és que és l'essència de lo que diem de les microtransaccions i de la recompensa intermitent, que està estudiadíssim, de que la gràcia d'obrir un sobre més a veure si et surt el que et falta. Però clar, estem parlant de 980 cromos. Clar, vull dir, per sort que tingui ja és que la sort ja és lo de menys, i que hi ha sempre aquest factor de que pots demanar 40 o 50, quan només te'n falten 40 o 50 els